0: totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més a aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia i el ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimecres, dia 15 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. I comencem, doncs, per les valoracions d'aquesta festa major 2026, el qual ha estat increïble i han estat dies de retrobaments i carrers plens de vida. Tot això ha estat possible gràcies a la feina, la dedicació i la il·lusió de les entitats del nostre poble, els voluntaris, els treballadors municipals i totes les persones que hi han participat. I, sobretot, gràcies també a vosaltres, al poble, que una vegada més ha demostrat que quan ens impliquem i compartim, fem gran la nostra festa major. Aviat podreu veure totes les fotografies oficials de la festa major. Moltes gràcies, doncs, a tots i totes per fer-la possible. I així ho manifestava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Casanyes.
1: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Ha estat una festa major espectacular. Hi ha hagut molta participació, les entitats han tirat del carro i el resultat ha estat un èxit que tots recordarem. D'aquí uns anys, la gent parlarà de la festa major, la del 26. L'any que van haver-hi els cremats i els mullats, l'any que totes les entitats van participar, van viure la festa major com mai. Nosaltres de l'Ajuntament l'únic que podíem fer era acompanyar-vos, perquè quan surt del poble la iniciativa, l'Ajuntament sempre ha d'estar al costat i sabem que aquesta iniciativa acabarà sent un èxit, perquè hi ha participació, perquè les entitats tiren del carro i perquè no hi ha res millor per fer poble que anar tots units amb un únic objectiu, que és de fer la millor festa major possible. Jo com a alcalde agrair-vos-ho a tots, a totes les entitats i també personalment a la regidora de Cultura, la Montse Càmara, per coordinar tots els events, per coordinar totes les participacions de les entitats, però sobretot gràcies a tots i cadascun que heu fet aquesta festa major, la festa major més inolvidable.
0: D'altra banda, també recordem que des de Protecció Civil es demana extremar la prudència davant d'una jornada de calor extrema aquest dimecres. I és que el prelitoral de Barcelona arribarà a un nivell de 5/6 per calor intensa mentre es mantenen les restriccions d'accessos a diversos espais naturals i el reforç dels bombers. I és que Protecció Civil de la Generalitat ha fet una crida extrema a la prudència aquest dimecres davant la previsió d'un nou episodi de temperatures molt elevades i d'un increment del risc d'incendis forestals arreu del país. El govern manté activades doncs, les alertes del Pla Procicat per onada de calor i del Pla Infocat, després de que aquest dimarts el comitè tècnic dels dos plans constatés un empitjorament de les condicions meteorològiques. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, Meteocat, el dimecres serà la jornada més complicada de l'episodi, especialment al prelitoral de Barcelona, on les temperatures molt elevades ja es faran notar des de la primera hora del matí. Les comarques del Vallès i el Baix Llobregat tindran avisos de nivell 5/6 per calor intensa, mentre que durant la tarda la calor es desplaçarà cap a l'interior del país amb valors també molt elevats. La combinació de temperatures extremes, baixa humitat i vent de component oest farà que dimecres sigui una jornada de màxima preocupació pel risc d'incendi forestal. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana a la ciutadania evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc i respectar totes les restriccions vigents. Els agents rurals mantenen activa el nivell 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis i continuen restringint l'accés a 8 espais naturals com és el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, el Montmell, Marmellà i el Montsant. També continuen tancades les àrees recreatives dels municipis amb nivell 3 del Pla Alfa i es mantenen les limitacions, activitats de lleure i l'ús de material pirotècnic als municipis amb nivell 4. Doncs els bombers també continuen fent seguiment dels incendis forestals dels darrers dies. Entre les afectacions viàries, el que continua tallada la carretera T244 entre Aiguamúrcia i Querol, la conseqüència de l'incendi que ha afectat aquesta zona. Protecció Civil insisteix especialment en la necessitat de protegir les persones més vulnerables com infants, gent gran i persones amb malalties cròniques. Recomana hidratar-se sovint, evitar l'activitat física intensa durant les hores centrals del dia i no deixar mai persones ni animals dins dels vehicles. El pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut es manté en fase 2, mentre que s'ha demanat als ajuntaments que habilitin espais climatitzats i reforcin l'atenció a la població més vulnerable. Des de l'inici de l'actual episodi de calor, el passat 12 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 49 persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures. D'aquestes, un 65% han requerit trasllat hospitalari i el 35% restant han estat ateses pel servei 061 Salut Respon. Doncs diverses urbanitzacions de Cunit havien estat confinades per un incendi al qual s'ha treballat amb dotacions de bombers des de terra i amb unitats aèries. Les urbanitzacions de Costa Cunit i Jardins de Cunit, a més de Trencarroques, a Castellet i La Gornal, s'han vist afectades el passat dimarts, al qual han tingut que ser confinades durant més d'una hora per un incendi forestal que ha començat a última hora de la tarda a la zona nord de Puig de Tiula, a Cunit. El terreny molt sec i ple de... de matolls ha provocat una densa fumarada, doncs el que ha fet tema una ràpida propagació de les flames. Els veïns van rebre l'avís en els seus telèfons mòbils per tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Es demanava, doncs, estar atents a seguir les indicacions de Protecció Civil. Sobre les 9 de la nit, els bombers han aconseguit estabilitzar el foc i mantenir la zona 3 unitats aèries i 7 terrestres. La ràpida intervenció dels equips ha evitat la propagació de les flames i una vegada estabilitzat s'ha aixecat el confinament de les zones. La zona afectada ha estat completament envaïda de matolls, al qual sense cap tipus de gestió. Una situació de les brigades forestals, bombers i experts en gestió assenyalant, doncs, com una bomba de rellotgeria per l'inici d'un foc i especialment per la seva propagació. Des d'Eix Diari també ens comuniquen que s'ha aixecat els confinaments de les tres urbanitzacions afectades un cop estabilitzat el foc de Cubelles. Els bombers treballen a la zona amb 10 dotacions, 3 de les quals aèries. On Protecció Civil ha aixecat els confinaments a les urbanitzacions de la Costa Cunit i els Jardins de Cunit a Cunit i la urbanització Mastrader de Cubelles un cop s'ha donat per estabilitzat el foc de vegetació situat entre aquestes dues localitats. El foc s'ha declarat, com dèiem, a 8:15 del vespre d'aquest dimarts passat i poc abans de les 9 de la nit ja s'havia donat per estabilitzat. Les flames estan situades en una zona que també és pròxima a Castellet i La Gornal. Els bombers hi han actuat amb 10 dotacions, 3 de les quals aèries. Protecció Civil havia demanat tancar portes i finestres i evitar sortir al carrer i seguir les indicacions de les autoritats en els primers compassos del foc. També des de l'Ajuntament de Cunit, doncs, també ha assenyalat que Protecció Civil havia ordenat el confinament a les mateixes urbanitzacions, al qual doncs, també doncs, recordava aquests consells els quals us hem facilitat anteriorment i al qual doncs, també s'hi havia desplaçat el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes. Protecció Civil informava que s'havia aixecat el confinament de les urbanitzacions de Costa Cunit als Jardins de Cunit i Trencarroques, que s'havia decretat a les 8:40. L'incendi es troba estabilitzat gràcies a la ràpida actuació dels equips d'emergència, on en aquests moments continuen treballant sobre el terreny 10 dotacions aèries i 3 dotacions terrestres per consolidar el perímetre i evitar possibles revifalles. Des de l'Ajuntament volen agrair la tasca dels bombers amb el suport de la Cuba d'Aigua Municipal, la Policia Local de Cunit, la Policia Local de Cubelles i Protecció Civil de Cunit, així com la col·laboració i el comportament responsable dels veïns i veïnes durant tota l'emergència. Tot i l'aixecament del confinament, es demana mantenir la màxima prudència i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'emergències, tal com assenyala el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes.
2: Bé, estem aquí just al perímetre més nord de l'incendi. El perímetre està estabilitzat i ara desconfinen l'organització de Costa Cunit. M'ha acompanyat l'alcaldessa Cubelles, a Vicente Luna, que és el cap de Protecció Civil, i en aquest sentit la cosa està tranquil·la. Si hi ha novetats, us ho farem saber. Vale? Gràcies a tots, els bombers, ADFs, policia local, ambulàncies, serveis de neteja de Cunit, Mossos, policia local de Cubelles, de moment tot controlat, veïns.
0: Però encara tenim més notícies. Cunit impulsa el desenvolupament del nucli antic a través del programa Treball als Barris. L'Ajuntament de Cunit continua avançant en la transformació del nucli antic gràcies al programa Treball de Barris impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure el desenvolupament local i ocupacional en barris com el nucli antic de Cunit amb caràcter històric. El nucli antic compta amb una població de 1.995 habitants que representen aproximadament el 12,2% dels 16.304 habitants del municipi segons el padró de 2025. El projecte té com a finalitat dotar l'Ajuntament d'un coneixement rigorós de la realitat del barri, eines tècniques hagi una estratègia compartida que permeti impulsar la seva revitalització. El principal resultat serà l'elaboració d'un pla d'acció que sorgirà del treball coordinat entre l'equip tècnic municipal de les regidories d'ocupació i formació i de promoció econòmica i comerç de l'Ajuntament de Cunit. Una persona tècnica contractada dins de la subvenció del mateix programa Treball als Barris i la consultoria La Trenyina de Darwin. Un dels aspectes rellevants del projecte és l'abordatge específic de la problemàtica dels locals comercials buits, una qüestió que es treballa de manera transversal amb altres àrees municipals. Les actuacions inclouen la creació d'un inventari de locals, l'anàlisi dels preus de lloguer, el contacte amb les persones propietàries, la posada en marxa d'una borsa municipal de locals, la valoració d'avals de lloguer, bonificacions i accions de comunicació per afavorir la reactivació comercial. A partir de la diagnosi realitzada, es defineixen 5 grans objectius: reactivar l'activitat econòmica i comercial del nucli antic, millorar l'ocupabilitat i connectar la formació amb les oportunitats laborals del barri, reforçar la cohesió social, la convivència i la inclusió comunitària, potenciar el casal municipal com a espai de dinamització social i cultural i garantir una governança eficaç i un seguiment continuat del pla. Per assolir aquests objectius, el document s'estructura en 6 eixos d'intervenció que inclouen actuacions en regeneració urbana, habitatge i espai públic, dinamització econòmica i comerç de proximitat, ocupació i formació, cohesió social, activació comunitària i cultural i governança i coordinació municipal. Raül Salvador, regidor d'Ocupació de l'Ajuntament de Cunit, subratlla que aquest projecte no és només una diagnosi, sinó un full de ruta compartit que estableix accions concretes, indicadors i mecanismes de seguiment per assegurar que les actuacions es transformin en resultats reals. El regidor conclou que la implicació dels serveis municipals, del teixit econòmic i de la ciutadania serà clau perquè el nucli antic esdevingui un espai més actiu, cohesionat i amb més oportunitats de futur. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris. Però encara tenim més notícies. El Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai Garcia, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, i que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tan a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de Les Guarres, considerat com un dels fenòmens virals de l'any, així com de La Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades per als diferents espectacles es posaran a la venda aquest dimecres passat, doncs a través del web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I 24 joves recuperen aquest estiu els camins de pedra seca de Cunit. El camp de treball impulsat per la Fundació Escolta Josep Carol permetrà restaurar marges i camins tradicionals durant 15 dies. Un total de 24 joves d'entre 14 i 17 anys participen aquest estiu a Cunit Camp, reconstruint patrimoni pedra a pedra, un camp de treball que combina voluntariat juvenil i conservació de patrimoni cultural. La iniciativa, impulsada per la Fundació Escolta Josep Carol, es desenvoluparà durant 15 dies al municipi. L'objectiu principal del projecte és recuperar marges i camins de pedra seca per contribuir a la preservació d'un patrimoni estretament vinculat al paisatge, la història i la identitat de Cunit. La pedra seca és una tècnica constructiva tradicional que consisteix a encaixar les pedres sense utilitzar argamassa, un coneixement transmès de generació en generació que en els darrers anys ha experimentat una notable revalorització del seu valor històric, paisatgístic i ambiental. Les actuacions es concentraran principalment al bosc de Cal Ros, un espai natural protegit on els participants duran a terme tasques de neteja, manteniment i restauració de marges i camins. Cunit conserva una dotzena de barraques de pedra seca catalogades, un patrimoni que el municipi continua posant en valor amb iniciatives com aquesta, amb aquest camp de treball. La Fundació Escolta Josep Carol organitza anualment camps de treball arreu de Catalunya amb l'objectiu d'oferir als joves experiències de servei comunitari, fomentar el compromís social i apropar-los al coneixement del territori. L'entitat sense ànim de lucre va ser creada l'any 1997 per Escoltes Catalans per impulsar projectes socioeducatius adreçats a infants, adolescents i joves. I l'àrea única del taxi del Baix Penedès entra en funcionament de moment sense el Vendrell, on el Consell Comarcal del Baix Penedès ha informat que l'àrea única de taxi ja ha entrat en funcionament després de que tots els municipis, tret del Vendrell, s'hagin adherit al projecte. Des de l'ENS supramunicipal expliquen que aquest nou model de gestió permetrà un servei de transport més eficient, coordinat i accessible a la ciutadania, especialment en aquells municipis amb una disponibilitat limitada de taxis. El nou sistema vol primar la proximitat prioritzant l'atenció amb els taxistes del municipi des d'on es demana el servei. En cas que aquesta atenció no sigui possible, el sistema deliberarà la petició en un altre taxi de la comarca. Precisament aquest era un dels punts de conflicte amb els taxistes del Vendrell. Quan es va anunciar el projecte, des de Radio Taxi i Elite Taxi van demanar doncs, i denunciar que aquesta àrea beneficia a uns pocs taxistes en detriment dels professionals que compleixen la llei i atenen diàriament els seus municipis. Però això van doncs, mostrar la seva oposició majoritària del projecte. En aquell moment, l'Ajuntament del Vendrell ja va condicionar el seu suport a l'àrea única, a l'aval majoritari del sector, preguntat per l'absència del Vendrell en la primera fase de proposada en funcionament de l'àrea única. L'alcalde, Kenneth Martínez, ha reiterat que no han rebut cap petició dels taxistes per tirar endavant aquesta mesura. El president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, també va avisar el passat novembre que l'àrea podria tirar endavant sense el concurs del Vendrell, com a cosa que al final s'ha complert. Per accedir al nou servei, s'ha impulsat una aplicació mòbil específica i també un número de WhatsApp al 608 48 30 02 608 48 30 02 des d'on només caldrà indicar el lloc de recollida i la destinació. Els diferents municipis també disposaran de codis QR informatius que permetran accedir de manera immediata als canals de reserva. I Paneque destaca una inversió de 65 milions al Penedès per reforçar infraestructures d'habitatge i el cicle de l'aigua. Els pressupostos del Departament de Territori per al 2026 inclouen actuacions destacades com la connexió de la desalinizadora del Foix, habitatge públic a Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú i el drenatge del Port Vilanoví. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dimarts les inversions previstes pel seu departament a la vegueria del Penedès dins dels pressupostos de la Generalitat per al 2026, que sumen 65,6 milions d'euros. Segons ha remarcat, aquesta xifra representa una aposta pel valor estratègic del Penedès, tant pel seu pes industrial i agrícola com per la seva situació com a eix de connexió entre l'àrea metropolitana, Tarragona i la Catalunya Central. Les principals partides es concentren en infraestructures ferroviàries amb 16,25 milions d'euros, carreteres amb 10 milions, projectes vinculats al cicle de l'aigua amb 13 milions, polítiques d'habitatge amb 9 milions i ports i transports marítims amb 1,8 milions. Per territoris, la distribució de les inversions preveu 26 milions d'euros a l'Anoia, 17 a l'Alt Penedès, 9,5 milions al Garraf i 2,7 al Baix Penedès, als quals s'afegeixen actuacions de caràcter transversal i finançaments específics. Entre les actuacions més destacades en carreteres hi ha la conservació integral de diversos trams de l'eix transversal, amb 2,3 milions d'euros, el condicionament urbà de la C31 a Calafell, amb 1,45 milions i la millora dels camins de l'entorn de la C15 entre Vilafranca del Penedès i Sant Pere de Riu de Bitlles, amb 2 milions, a més de diverses actuacions de manteniment i millora de ferms. Paneque ha assegurat que el govern està fent un esforç permanent per actualitzar els espais i guanyar seguretat a les carreteres, destacant que les noves infraestructures també contribueixin a reduir el trànsit de pas pels nuclis urbans. En l'àmbit ferroviari, la principal inversió correspon als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb més de 16 milions d'euros, dels quals 7,8 es destinen a la supressió del pas a nivell, la integració urbana i l'ampliació de l'estació d'Igualada de la línia Llobregat-Anoia. La consellera ha defensat que el transport públic és la segona gran aposta d'aquesta legislatura i ha assegurat que estan desplegant les inversions més potents mai fetes abans en democràcia per convertir Catalunya en una referència europea en aquest àmbit. Pel que fa al cicle de l'aigua, els pressupostos inclouen una de les actuacions més esperades del territori, la redacció del projecte constructiu i l'execució de la connexió hidràulica i elèctrica de la desalinizadora del Foix, que desenvoluparà aigua Ter Llobregat amb inversió de 10 milions d'euros. A més, també es destinen 1,5 milions a la renovació de la xarxa d'abastiment d'aigua potable de Masquefa. Les polítiques d'habitatge també concentren una inversió de 9,2 milions d'euros dins del pla 50.000 habitatges. Entre les promocions previstes hi ha 86 habitatges a la Ronda Masia Nova de Sant Pere de Ribes, amb una inversió de 4,3 milions d'euros, i 98 habitatges a la Rambla Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú, amb 1,3 milions d'euros. També es contemplen promocions a Sant Sadurní d'Anoia i Igualada. Segons Paneque, aquestes actuacions formen part d'una estratègia per incrementar de manera sostinguda el parc públic d'habitatge davant d'una de les principals preocupacions de la ciutadania, especialment pel que fa referència als joves. En l'àmbit portuari, ports de la Generalitat invertiran 1,86 milions d'euros al port de Vilanova i la Geltrú, i dels quals 1,5 milions es destinaran al drenatge de la Bocana. Els comptes de la Generalitat per al 2026 preveuen una despesa global de 49.162 milions d'euros, un 22,8% superiors als darrers pressupostos aprovats, el de 2023. En aquest marc, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica incrementa un 80% del seu pressupost d'inversions, que arribarà als 1.440 milions d'euros, amb l'objectiu de reforçar les infraestructures, ampliar el parc públic d'habitatge i accelerar la transició ecològica. Però encara tenim més notícies, i és que PortAventura World sortejarà 25.000 entrades entre qui acerti el guanyador del Mundial. El parc temàtic llença la iniciativa PortAventura perquè els aficionats demostrin les seves dots de pronòstic abans del 18 de juliol. El Mundial de Futbol encara a la seva recta final i l'emoció traspassa els terrenys de joc. Per aquest motiu, PortAventura World ha decidit sumar-se a la celebració amb la posada en marxa d'una nova iniciativa anomenada PortAventura. Aquesta campanya invita els aficionats a participar en una gran porra on el repte tradicional consisteix en adivinar quina selecció es proclamarà campiona i aixecar l'esperada Copa del Torneig. El premi per als acertants és molt atractiu. El parc temàtic sortejarà 25.000 entrades d'un sol dia per enviar el seu pronòstic esportiu i poder optar a aquest gran premi. A més, les entrades es repartiran en aquest sorteig, tindran una àmplia data de validesa. Els afortunats podran disfrutar del seu dia d'oci al parc d'atraccions fins al 6 de gener. L'elecció oficial dels guanyadors es durà a terme entre els dies 20 i 24 de juliol. Després de realitzar el sorteig, l'organització es posarà en contacte amb les persones premiades directament a través del seu correu electrònic. Per enviar el pronòstic guanyador i consultar les bases legals completades, els usuaris hauran d'accedir a la pàgina web oficial habilitada pel parc. I torna Nits vol al mar amb el tribut a los mejores al passeig marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme aquest proper 17 de juliol a les 10 de la nit. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vol al mar, aquest cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzarà les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc els dies 17 i 24 de juliol a 11:15 de la nit a la plaça de turisme amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. Recordem que el cicle va arrencar el passat dia 3 de juliol amb l'actuació de les Loques del Panda, però continua aquest 17 de juliol amb tributo a los mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos maravillosos años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I també tenim aquesta sortida patrimonial a l'Avenc de Sant Antoni aquest 18 de juliol a les 6 i mitja de la tarda a la plaça Tomás y Valiente. Amb reserva prèvia al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I dijous 23 de juliol a 11:15 de la nit a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari web que trobareu a la de l'Ajuntament. Podeu consultar doncs totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram a Biblioteca de Cunit. I també el proper 25 de juliol a 6:45 de la tarda a la plaça de la Vila tenim una altra sortida patrimonial amb els noms i els renoms, el qual tindrà lloc també amb reserva prèvia trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé enviant mail a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I també doncs volem felicitar el club esportiu Millo Cunit per un gran altre èxit, on ja sabeu que dues vegades l'any arriba doncs l'entrega de cinturons en els diferents grups de l'escola base. I és que, encara que sembli mentida, és un tràmit sense més, però hi ha molts nervis i atenció, perquè és el moment de demostrar tot ho après al llarg dels mesos. Aquí doncs ens han deixat també les imatges dels diferents grups i sobretot donar l'enhorabona a tots i totes per seguir creixent amb il·lusió i respecte i disciplina, sense oblidar a les famílies, al que també doncs volen donar-los les gràcies per estar sempre presents en aquest camí, en aquesta temporada del Club Esportiu Millo Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual el mateix ens posa en marxa el programa MAIS per ajudar a persones en situació de vulnerabilitat a accedir al mercat laboral. Aquest programa, subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus, té com a objectiu millorar l'ocupabilitat i afavorir la inserció laboral de 30 persones de la comarca mitjançant itineraris personalitzats d'orientació, formació i acompanyament. El programa ofereix orientació laboral individualitzada, millora de competències personals i professionals, acompanyament a la recerca de feina, prospecció d'empreses i seguiment de la inserció laboral. El programa es desenvoluparà de l'1 de juliol al 30 d'abril. De l'any vinent. És un programa gratuït i per més informació podeu contactar a mais1@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 157 167 977 157 167. També tenim Cinema a la Fresca amb una proposta per reflexionar sobre la diversitat i els drets LGTBIQ+. Aquest estiu no et perdis la projecció de Retrato de una mujer en llamas, una pel·lícula de gran reconeixement internacional que aborda l'amor, la llibertat i la identitat des d'una mirada íntima i emotiva. Recordeu, dijous 13 d'agost a les 10 de la nit al Port de Segur de Calafell. Activitat gratuïta, pel·lícula de temàtica LGTBIQ+, no recomanada per a menors de 18 anys. Una iniciativa del Servei d'Atenció Integral, al SAIT, com també LGTBIQ+, del Baix Penedès, per promoure la visibilitat, el respecte i la diversitat a través del cinema. Us hi esperem! I també, doncs, el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, va continuar la ronda de reunions de treball amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats dels municipis i reforçar la coordinació institucional. I a Sant Jaume dels Domenys es va reunir amb l'alcalde, Magí Pallarès, per analitzar la situació després de l'incendi forestal d'aquesta setmana al Pla de Manlleu. Durant la trobada també s'ha parlat del paper de les ADF, de la seguretat i del desplegament dels Mossos d'Esquadra a la comarca, així com dels avenços de la comunitat de regants de la vegueria del Penedès. A Llorenç del Penedès també la reunió amb l'alcaldessa Montserrat Ventosa va servir per preparar el pròxim Consell d'Alcaldes que se celebrarà la setmana vinent al municipi. També s'han abordat els principals temes que es tractaran durant la sessió i la possibilitat de mancomunar nous serveis, reforçant el suport que el Consell Comarcal pot oferir, especialment als municipis més petits. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit. Doncs amb més informació en properes edicions aquest mateix informatiu. Ara us deixem, doncs, amb el temps, com sempre, de la mà del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
3: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta en conjunt estable, dominat pel sol, tot i que amb alguns núvols baixos que comencen a sortir, es faran una miqueta abundants ara fins a mig matí, després aniran a menys, s'imposarà més el sol, un cel una miqueta més clar al centre del dia, i a partir de mitja tarda, novament, aquests núvols baixos tornaran a fer-se més abundants, amb una temperatura avui que ha pujat, s'ha situat en els 25 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà més i estarà entre els 31 i 32. Això sí, avui amb una humitat molt alta i amb un ambient molt xafogós. Vents en conjunt febles i variables fins a mig matí i de garbí la resta del dia, en cos moderats al migdia i fent que la mar hi hagi marejó més considerable a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui variable amb domini del sol al migdia i més núvols baixos fins a mig matí i a mitja tarda amb un cel terrós i amb pols en suspensió, com també ens passarà avui, sobretot de cara a la tarda. La temperatura aquesta nit pujarà i estarà entre els 25 i 26 de mínim, amb una de les nits més caloroses del que portem d'estiu, mentre que demà no pujarà tant, ja no passarà els 31, tot i que la sensació no es notarà perquè la humitat serà molt alta i la xafogor tremendament intensa. Vent feble de gregal a la primera hora i moderat de xaloc la resta del dia, fins i tot amb algun cop fort al migdia, i fent que la mar hi hagi marejol bastant notable a la tarda.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous, a 8:45 del vespre, i en reposició els diumenges, a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Aquesta temporada a Ràdio Cunit et seguirem posant tanta música, vulguis o no.
2: O no.
1: O no.
2: O no.
1: O no.
3: Sí.
1: O no.
3: Més música.
1: Hits. Cunit Hits.
4: Cunit Hits.
1: Cunit Hits.
4: Cunit Hits.
1: Cunit Hits. Quan no hi ha programes... Cunit Hits, a Ràdio Cunit.
5: Uf, quina calor.
1: Doncs escolta el ventilador.
5: Tots els dies a Ràdio Cunit.
1: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
5: Amb ja.

0: Salta y Viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0. De Exer Ferruy, te tengo.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més al Ventilador, vostre magazín matinal, estiuenc, refrescant, el qual us serveix per fer marxar la calor. Com sempre, torna al Ventilador des d'ara i fins a 2:15 de migdia en format magazín i més endavant empalmant amb el format informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda. Des d'aquí, a partir d'ara, vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. I no només a tots els cunitencs i cunitenques, sinó també li donem la benvinguda a tot el turisme que refresca les nostres platges. Des d'aquí també obrim vies obertes.
3: The telephone number is 977-674918.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
3: Il telefono della radio è il 977-674918.
4: Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
3: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM. La radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
2: També a la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i les nostres xarxes socials.
3: Écoute Radio Cunit.
2: Ahí
4: está. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
2: Busca'ns, aquí ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, al Ventilador, per fer marxar la Colau, al qual des d'aquí saludem a tots els nostres patrocinadors i també, doncs, com no, tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Toni Camaro, Mari Carme García, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a Navera Révalo, a la Peli Fantasma, no, la Peli Fantasma no la tenim, però sí l'estat de les platges, Josep Miró també, eh? A la cançó del dia, Núria Ruiz, a la 11, Juan Coma, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar en el nostre sumari de continguts d'avui dimecres, ja 15 de juliol de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Sens. Benvinguts i benvingudes a tots i totes al Ventilador. Oh!

0: sumari.
1: I començarem fent aquest cop d'ull a la... bueno, aquest sumari, a repassar doncs, els continguts del programa del dia d'avui. Com sempre, ho farem amb aquest cop d'ull a les portades dels diaris, que com sempre doncs, us oferim doncs, per desgranar tota l'actualitat que reflexen els diversos rotatius del dia. Edicions d'avui dimecres 15 de juliol de 2026. A més, aquestes informacions les anirem actualitzant i refrescant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que a posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans, també com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Ventilador, als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la informació meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària a la nostra línia com a la resta de serveis de Rodalies i regionals. I de la Renfe passarem a la ONCE per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, a la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, també esmirarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències d'un compte nocturn, i ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia, com sempre, de la mà de Núria Ruiz. També esmirarem a l'estat de les platges, com sempre, de la mà de la nostra companya Josep Miró, aviam si tenim bandera vermella o bandera verda. I com no, doncs, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui. Un 15 de juliol d'altres anys a les nostres efemèrides. Com cada dimecres ens arriba a l'espai d'entrevistes musicals amb Toni Camaro, Sol d'hivern. Edició estiu. I com no, doncs també la nostra psicòloga Maria Rosa Blayota, la qual ens parla de diverses patologies i de com afrontar-les en el nostre dia a dia. A banda de tot això també, com no, tindrem doncs altres seccions, com per exemple també aprendre anglès amb Gea Palau, doncs com no, OK Radio, també a la història dels mundials i com no, doncs també consells per passar l'estiu de la millor manera possible amb Israel Rius, amb Juanjo Junquera i moltes sorpreses més, i totes elles també amb el nostre santoral a l'aniversari dels Famosetes, i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Nosaltres realitzarem tots els encàrrecs que desitgis. Ens posarem amb la persona que tu vulguis i a sobre t'endràs numeret, al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport. Ja que aquesta setmana ha sigut més curta i que ahir doncs, no va donar temps a posar gaires peticions, juntarem les dues setmanes i, per tant, aquest divendres no hi haurà sorteig, doncs el posposarem pel divendres vinent. Ja ho sabeu, podeu optar, per exemple, a aquest sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que ens ofereix la Casa de l'Oro de Cunit a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit també ens ofereix una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical assegut a Calafell. I Vanessa Sancho, de Ràdio Cunit i de l'editorial Círculo Rojo, ens ofereix el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. I Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol, número 32, de Calafell Platja. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per a mà o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. I Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum que va pel carrer Francesc Macià, número 18. La Marina, Antiga Calona, dos esmorzars, al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I al bar La Pinya, també dos esmorzars més, al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. Erolivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones, al carrer Rin, número 1, del port de Segur de Calafell. I la Bodegueta, ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia, de dimarts a divendres, a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recop predilecte, al ladito de la dirigència. Sí, la dirigència, que ens ofereix dos vermuts a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, a l'editó de la Bodegueta. A més, la peixateria Cunit ens ofereix cues d'aràbia amb polla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata per dues persones. Xurreria Velo també ens ofereix xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Anant de ioga a Estudio Cunit, també una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. I la braseria i pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu a la carretera entre Cunit i Cubelles a la C31. La camiseria Jaguara, Misquero de Can Picada, a l'Avinguda Barcelona, 185. I Pollo a la Brasa al Sol, també un pollastre a la brasa, a l'Avinguda de la Font, 86, dissabte o diumenge. També la Cova del Gorca, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. I al local social del Castell, també un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera, 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. Bar Casa Carminya de Castanyaire, també un menú per dues persones de dimarts a divendres. I la pizzeria Nanà, també. Tenim aquesta pizza per dues persones al carrer Josep Estivill, 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català, número 4 de Comarruga, on al costat mateix de la Penya Bètica de Comarruga ens ofereix un sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge al carrer Víctor Balaguer, 18 de Cubelles. I al Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu, 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un lot de pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli. A l'Avinguda Barcelona, 159-161, local 2, amb consumició gratuïta mentre esperes comanda. I la discoteca Louda, Segur de Calafell, a l'Avinguda Catalunya, número 3, ofereix una invitació en consumició per dues persones. La Girada de l'Arbós, també una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, 35 de l'Arbós. I al Racó Dolç, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres, al carrer Costa Durada, 17, en ple Parc Central de Cunit. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones a l'Avinguda Barcelona, 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. I Dinàmica Club Atletisme, la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A més, a l'Hotel Àdia, també un fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrània, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el picos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodolies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. I recorda que demà dijous per fi tenim el mega sorteig d'aquest fantàstic creuer cortesia de la CEC i de Ràdio Cunit. Ja ho saps, compra a Cunit i tindràs premi. Més de 600 premis, més sorteig final. Aquesta campanya que finalitza avui, el que pots fer les teves compres i aconseguir el teu rasca i podria ser el guanyador. Recorda, demà dijous es farà el sorteig aquí a Ràdio Cunit a les 9 de la nit. Doncs en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Farhi, un creuer per dues persones. Estigues atent a la nostra sintonia. Recorda que organitza Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Ràdio Cunit, Camaleon Travel i l'Ajuntament de Cunit. Bé, ja ho sabeu, tot això i molt més, com sempre, des de la vostra sintonia, des d'aquí, des del ventilador. Busca, compara, i si trobes algun millor sintonitzau, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
0: Un cop d'ull als diaris.
1: I ràpidament anem a relacionar-nos totes les notícies que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui dimecres 15 de juliol de 2026. Comencem pel diari de Tarragona, el que enceta portada amb el següent titular. Espanya pren la Bastilla. Copa del Món. Partidars de la Roja. Dos gols de Mikel Oyarzabal, de penal, i Pedro Porro deixen a França fora del Mundial i a Espanya a les portes de la seva segona estrella el pròxim diumenge. En fotografia de portada observem, doncs, la selecció fent la gran celebració cap a la final. D'altra banda, pel que fa al diari Ara, enceta portada en tribunals. El germà de Sánchez inhabilitat 9 anys per prevaricació, on la justícia considera que la modificació del lloc de treball de David Sánchez va ser un vestit a mida. La Moncloa creu que l'únic objectiu de la sentència és derrocar el govern i el Partit Popular demana la dimissió del president. En fotografia de portada tenim a Espanya a la final del Mundial. El conjunt de la Fuente, amb un gran partit coral, menció especial per a Olmo i Lamine Yamal, i dos gols d'Oyarzabal i Porro, desarma el potent atac dels francesos i ja aspira rival de la segona semifinal, que avui enfronta l'Argentina i Anglaterra. D'altra banda, Junts surt al govern de Girona i deixa Salillas en minoria. Lilice admet de nou haver assassinat un home per equivocació. A més, troben dos bessons d'11 anys morts al riu Ter, a Manlleu. I a la capçalera tenim tràfic de residus. La punta de l'iceberg. La investigació sobre l'abocament de brossa il·legal afecta diversos municipis. El que observem en aquesta petita fotografia a la banda superior esquerra de portada. D'altra banda, al suplement tenim el Camp de Tarragona en el diari Ara, i també ens recorda Pavarotti el 14 de desembre a les 9 de la nit al Palau de la Música Catalana, on les entrades ja estan a la venda. Deixem el diari Ara i ens endinsem amb el Punt Avui, el quan en set de portada, amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat, i amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que observem, doncs, al món rural, un poblet enmig d'una gran plana i amb les valls de fons, i amb aquest següent titular: noves perspectives per al món rural. Un any després d'haver-se aprovat, govern i entitats municipalistes acceleren el desplegament de l'Estatut de Municipis Rurals per combatre el despoblament. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Irene Casellas. La calorada fa estralls. Apareixen dos nens ofegats al Ter. Els pescadors de Sonsos ja no en troben. I els experts avisen que cal resiliència tèrmica. També tenim crònica d'Anna Serrano. Parlon es tanca en banda al Parlament. I crònica de Jordi Ferrer. La paciència dona pas a la trencadissa. Pel que fa a l'esportiu, tenim 9 catalans que lluitaran per ser campions del món de futbol. La selecció espanyola s'imposa a una França empetitida amb un resultat final de 0-2. Però encara tenim més articles titulats i firmats per altres periodistes, com per exemple David Portabella, titulat Perd el dèficit i la innocència del germà. Imma Merino, francesos. Salvador Cot, Àtico va a la guerra. David Bruguer, els ganduls del Partit Popular. Núria Storch, piròmans. Èrica Casajoana, l'Índia demana pas. I Pere Pons, jo acuso. Pel que fa a la capçalera, tenim entrevista a Xavier Amor, secretari de Governs Locals de la Generalitat de Catalunya, el que declara: estem posant eines perquè el dret a quedar-te al poble pugui ser una realitat. I pel que fa a l'Observatori Municipal, marxem a Alacant, una ciutat més vulnerable. Tenim entrevista al portaveu d'Unides Podem, Manolo Copé. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general, quan ja ens separen 5 minuts per les 11 del matí. Marxem, doncs, ara sí, amb La Vanguardia. La Vanguardia, que ens ha de portar amb aquesta gran fotografia, on observem a Pedro Porro celebrant el gran gol que va marcar a la semifinal d'ahir i que suposa el 0-2 definitiu davant de la selecció francesa. I amb el següent titular: un gran recital de futbol porta Espanya a la final. La selecció bat a França 0-2 en el seu millor partit del Mundial amb gols d'Oyarzábal i Porro. D'altra banda, tenim tensió política. Inhabilitat del germà de Sánchez per prevaricació. David Sánchez no podrà exercir càrrec públic en 9 anys, però és absolt de tràfic d'influències. I cau també la reixa que separava Gibraltar del terreny espanyol i de la Unió Europea. A l'històric pacte d'Espanya i el Regne Unit no qüestiona la sobirania. A més, els Premis Princesa de Girona reivindiquen la intel·ligència natural. Leonor destaca el talent dels 6 joves premiats enfront a influencers efímers. En fotografia, a la banda inferior esquerra de portada, observem els Reis i les seves filles junt a les premiats ahir a Barcelona. I també tenim els preus i la falta d'oferta que empuixen a la baixa de compra-venda de vivendes. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya. El que ens ha de portar amb aquesta gran fotografia, el que observem, doncs, els jugadors d'Espanya celebrant el gol de penal d'Oyarzábal. Espanya platòrica a la final. La selecció s'afrontarà a Argentina o Anglaterra a la final del Mundial després d'anul·lar França en un gran partit amb un resultat final de 0-2. El govern dona per fet també un revés judicial dur amb Begoña Gómez. La justícia inhabilita 9 anys al germà de Sánchez. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per prevaricació i l'eximeix d'entrar a la presó. Imposa també 18 anys a l'exlíder del PSOE extremeny Miguel Ángel Gallardo. D'altra banda, l'AP7 tindrà més carrils al llarg de 100 quilòmetres amb una inversió de 500 milions. El Ministeri de Transports intervindrà en 4 trams de la problemàtica artèria viària. I tenim nova plataforma, un sistema que mesura la humitat dels boscos alertarà del risc d'incendis. L'últim mur, la Unió Europea i el Regne Unit signen l'acord històric que acaba amb la tanca de Gibraltar. I Carmen Zapata, comissionada de la nit, declara que Barcelona no necessita ara més discoteques. Pel que fa als pressupostos, el Congrés tomba la senda al camí de dèficit del govern i força una segona votació. I per últim, marxem amb el país. El que enceta portada amb el següent titular. El germà de Sánchez, inhabilitat en 9 anys per prevaricació. L'Audiència de Badajoz l'absol del delicte de tràfic d'influències. A més, el fi de la reixa de Gibraltar obre una nova era entre el Regne Unit i Espanya. I com a editorial tenim la inhabilitació i el recurs, a qual fa referència l'anterior titular. D'altra banda, i en fotografia de portada, ho sabem, doncs, el Mundial de Futbol de Canadà, Estats Units, Mèxic 2026, el que tenim, doncs, en fotografia de portada a Pedro Porro celebrant ahir el gol que marcà davant de França, el que suposa la classificació a la final. Prodigiosa Espanya. Una brillant selecció, vens amb claredat a França a la semifinal amb gols d'Oyarzábal, de penal, i Pedro Porro. La Roja tornarà, doncs, a barallar-se per ser campiona del món 16 anys després. Ningú, doncs, estima a la pilota com la Roja, diu Ramon Bessa. Arriba un equip a Nova York per Manuel Jabás i també Bigfoot, Miquel Oyarzábal per Esteban Granero. Articles que trobem en aquest mateix rotatiu. Argentina-Anglaterra, més enllà de l'esport també en el dia d'avui. I per acabar també ho fem amb tecnologia. X compleix 20 anys immers en la jungla de la polarització. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com també d'àmbit general, totes elles edicions d'avui dimecres, dia 15 de juliol de 2026. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. La Generalitat preveu destinar aquest any gairebé 955 milions d'euros a reduir la pobresa infantil. El Pla d'Acció 2026 inclou 66 mesures, 23 de noves, en àmbits com la prestació, l'educació, el lleure, l'alimentació saludable, la salut, l'habitatge o la pobresa energètica. I el president Salvador Illa ha assegurat que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que la integració és positiva i que no es tracta de triar entre invertir en defensa o en drets socials. L'escoltem.
3: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
2: Illa ha fet aquesta crida a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent es queda al 2,9%. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor, amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. I el vent rescalfat pot encara accentuar més la calor.

0: de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per aquesta combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. I en aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora del matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi han participat, han treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
3: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com. afec.cunit@gmail.com. Comerç local. Vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
4: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit.

0: Carretera que ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos, carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617-88-98-82. Carnicería Yaguara.
1: Los mejores. Sí. Marruecos, España.
2: Peña Bética de Comarruga. Prueba nuestra carne mechada, gambas de Huelva, tapas, bocadillos fríos y calientes. Consulta nuestras ofertas. Peña Bética de Comarruga.
3: Ei, tens calor?
4: Sí, sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
5: La teva sintonia més refrescant.
2: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens cap a la nostra poble, com també doncs pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, la jornada va transcorregant-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i que la mateixa línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora en la mateixa línia. Pel que fa a la R3, tenim doncs servei ferroviari entre la Garriga i Puigcerdà a l'atur de Querol, el que es manté un servei alternatiu per carretera des de Barcelona Fabri Puig i Puigcerdà a l'atur de Querol. A més, a la R4, circulació amb demores de més de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de Castellbisbal. A la R14, també circulació amb demores que poden superar la mitja hora de mitjana a causa d'una altra incidència a la infraestructura a la plana Picamoixons. A Rodalies Tarragona, a la RT1, circulació amb demores que poden superar els 40 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura a la plana Picamoixons. I a la R13, també circulació amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana a causa de la mateixa incidència a la mateixa plana Picamoixons. També, doncs, a Rodalies Lleida, la RL4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. A Rodalies Girona, RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes, entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, amb servei ferroviari de la línia i de R1. I també doncs a la R7, sense servei amb motiu de les obres de Montcada i Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Consulta doncs tots els horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe. Thank you.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta en conjunt estable, dominat pel sol, tot i que amb alguns núvols, núvols baixos que comencen a sortir, es faran una miqueta abundants ara fins a mig matí, després aniran a menys, s'imposarà més el sol, amb un cel una miqueta més clar al centre del dia, i a partir de mitja tarda, novament, aquests núvols baixos tornaran a fer-se més abundants, amb una temperatura avui que ha pujat, s'ha situat en els 25 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà més i estarà entre els 31 i 32. Això sí, avui amb una humitat molt alta i amb un ambient molt xafogós. Vents en conjunt febles i variables fins a mig matí i de garbí la resta del dia, en cos moderats al migdia i fent que la mar hi hagi marejol més considerable a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui variable amb domini del sol al migdia i més núvols baixos fins a mig matí i a mitja tarda amb un cel terrós i amb pols en suspensió, com també ens passarà avui, sobretot de cara a la tarda. La temperatura aquesta nit pujarà i estarà entre els 25 i 26 de mínim, amb una de les nits més caloroses del que portem d'estiu, mentre que demà no pujarà tant, ja no passarà els 31, tot i que la sensació no es notarà perquè la humitat serà molt alta i la xafogor tremendament intensa. Vent feble de gregal a primera hora i moderat de xaloc la resta del dia, fins i tot amb un cop fort al migdia, i fent que la mar hi hagi marejol bastant notable a la tarda.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de la nostra companya Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia!
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Estem bé. Molta calor, però estem bé.
0: Déu-n'hi-do, eh? Sí, no? Clar que sí, home. I per refrescar-nos, quina cançó ens proposes avui?
1: Doncs avui, aquesta nit, a les 10 de la nit, hi ha un concert als jardins del Palau de Pedralbes, d'Il Volo, i assistirem.
0: Ah, molt bé.
1: Fans que som, assistirem, i avui, pues, per celebrar-ho, sentirem el Grande Amore, versió espanyol, d'Il Volo.
0: Oh, que bé, Déu-n'hi-do, eh? Bueno, doncs escolta'm, anem a disfrutar-lo i que el disfrutis força també en aquest concert que tindrà lloc avui a Pedralbes. Doncs moltíssimes gràcies, Núria, que vagi de molt bé, si tu vol. Ens tornem a escoltar demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Demà a la mateixa hora, un petó.
0: Petons, adéu-siau, bon dia.
1: Adéu.
2: En el perfume dulce de tu piel tan pura es una fuerza inmensa que pinta mi cielo.

0: I ara sí, és el moment de conèixer les combinacions guanyadores del dia d'ahir de la 11.
1: Un viernes por la mañana salí de casa.
0: Amb la nostra particular secció del cuponazo, comencem doncs repassant la Super 11, on la combinació guanyadora és la següent.
1: Un bolsillo, no encontré nada, no encontré nada. Se me vino el mundo encima.
0: Els números són el 3, 6, 15, 16, 24, 27, 29, 32, 36, 40, 50, 51, 53, 54, 63, 64, 67, 71, 74 i 83. La dupla de la 11. El número premiat és el 9. El triplex de la 11, el 596, 596. I el sorteig en mitjà de la 11, la data premiada és la del 7 de febrer de 2021 amb el 5 de trèvols. El cupó diari, el 66.403, 66403 de la sèrie 49. I a l'Eurojackpot, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 5, 6, 17, 34, 36, amb els sols el 3 i l'11. Fins aquí, doncs, aquestes han sigut les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Fins aquí el nostre cuponazo.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. La situació marítima a les platges una miqueta més moguda que en dies passats. Ahir ja vam tenir banderes grogues a les platges i avui tornarem a tenir-les. Situació marítima una miqueta més remenada. Mar de fons, ara a primera hora. A la mar hi haurà marejol avui, amb un vent feble i variable, de força 2-3 fins a mig matí, entre nord i nord-est, girant a Garbí a mig matí, sud-oest de força 3-4, amb cops que poden arribar als 30-35 km per hora, com a molt, i això farà que la mar hi hagi marejol, bastant considerable. Possiblement encara comencem al matí les platges a les 11, quan arribin els socorristes amb bandera verda, però contem que abans de migdia o a primera o a la tarda podem tornar a tenir banderes grogues a les nostres platges. Aquesta situació tindria també de cara a demà, amb banderes verdes a primera hora del matí, però amb corrent i una mar més alterada a partir de migdia, que farà que tornem a tenir banderes grogues a la tarda. En canvi, divendres la situació marítima es tranquil·litza, es regularitza i esperem ja tenir bandera verda a les nostres platges durant tota la jornada.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de descobrir quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimecres, dia 15 de juliol de 2026, i comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Serrano Baiget, situada a l'Avinguda Barcelona 71-73 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977-67-52-43, 977-67-52-43. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Safon Albert, situada a la Ronda Universitat 1, local 5, de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-00-41. Repetim, 977-16-00-41. Aquestes són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.

Εφεμέριδες. Gracias al moment de començar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 15 de juliol d'altres anys. I comencem, doncs, a l'any 1099 a Jerusalem, on els cristians conquereixen Jerusalem immersos a la primera creuada. A partir d'aquí comencem avançant i arribem ja al 1210, al vescomtat de Carcassona, amb l'inici del setge de Minerva durant la creuada albigesa. I el 1240, a Cullera, la Ribera Baixa, Jaume I conquereix la vila. Ja el 1693, la segona Germània, tenim la batalla de Sella de Núñez. I el 1799 es troba l'anomenada Pedra de Roseta, al port del mateix nom, actualment Reixit, a Egipte, que seria la clau per al desxiframent dels jeroglífics egipcis. Amb aquestes que arribem al segle XIX, on el 1834, a Madrid, es publica el decret d'abolició de la Inquisició espanyola. I ja al segle XX, a l'any màgic, el 1969, als Estats Units, es publica el número 1 de Vampirella, de Warren Publishing, on es produeix la primera aparició del personatge que dona nom a la revista. I amb aquestes també que el 1986, a València, neix el València Bàsquet Club. I seguim avançant, arribant ja al segle XXI. Més concretament, al 2008, a Madrid, on per primera vegada el govern d'Espanya publica les balances fiscals que demostren que les Illes Balears, Catalunya, el País Valencià i Madrid són els territoris d'Espanya amb més dèficit. Dos anys més tard, el 2010, a Argentina, s'aprova el matrimoni igualitari. I per últim, el 2012, a Corea del Sud, s'estrena la cançó Gangnam Style. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui. Un 15 de juliol d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: I avui el que volem és citar alguns consells per evitar problemes causats per l'onada de calor. Primer de tot, direm què és la onada de calor. Quan les temperatures són anormalment altes durant un parell de dies, la calor excessiva pot ser un perill per la salut. Les temperatures molt extremes i l'excés de calor produeixen una pèrdua de líquids i de sals minerals. Clor, potassi, sodi... I que aquests són necessaris per l'organisme. Aquest fet pot agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures tan elevades es perllonga, es pot patir un cop de calor, que és una situació que pot acabar sent molt greu. Quins són els símptomes? Hi ha alguns símptomes que ens poden alertar, com són la temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions o somnolència o pèrdua del coneixement. Què heu de fer? Davant d'aquests símptomes, traslladeu la persona a un lloc més fresc, doneu-li aigua, mulleu-la, venteu-la i aviseu urgentment als serveis sanitaris. El 061. I què s'ha de fer en cas d'onada de calor? Primer de tot, protegiu-vos del sol i la calor. I a casa, controleu la temperatura. Durant les hores de sol, tanqueu les persianes de les finestres on toca. Obriu les finestres de casa durant la nit per refrescar-la. I estigueu-vos a les estances més fresques. També utilitzeu algun tipus de climatització per refrescar-vos i refrescar l'ambient, com ventiladors, aire condicionat, ventalls. I si no teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim 2 hores al dia en llocs climatitzats, com poden ser les biblioteques o els cinemes. Refresqueu-vos sovint amb dutxes o tovalloles amarades d'aigua. Al carrer, eviteu el sol directe. Porteu una gorra o un barret. Utilitzeu roba lleugera, com la de cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. També procureu caminar per l'ombra, estar sota un parasol quan sigueu a la platja i descanseu en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats. Porteu aigua i beveu-ne sovint. Mulleu-vos una mica la cara i fins i tot la roba. Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no hi deixeu els infants amb les finestres tancades. També limiteu l'activitat física a les hores de més calor. Eviteu sortir a les hores del migdia, que és quan fa més calor, i reduïu les activitats intenses. També beveu força i vigileu l'alimentació. Beveu aigua i sucs de fruita tant com pugueu, fins i tot sense tenir set. No preneu begudes alcohòliques i eviteu el menjar molt calent i els que aporten moltes calories. I també ajudeu els altres. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola, mireu de visitar-los un cop al dia. Ajudeu-los a seguir aquests consells i, si prenen medicació, reviseu amb el seu metge si pot influir en la termorregulació i si s'ha d'ajustar o canviar. Aquests eren alguns dels consells per evitar problemes causats per l'onada de calor.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
2: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
3: ¿Y qué le voy a hacer?
2: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco, pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar, carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581. 877-643581. Y también WhatsApp. 614-965-631. 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
4: La Marina está morena.
2: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i popes del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.
5: Carnicería Yaguara en Cunit, a pie de carretera, te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit, la carnicería de tu vida está en la avenida Barcelona 185.
6: Hostal Restaurante La Diligencia, desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia, carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada. El Santoral i aniversaris.
2: I ara sí, és el moment de començar doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret a tots i totes, eh? Xato, xata, salut que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on des del Vaticà sempre ens ofereixen els sants més destacats a felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diuen ells, va a missa. Per tant, farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i com no, doncs, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, truca, truca i participa.
3: The telephone number is 977-674-918.
4: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674-918, 977-674-918.
3: Il telefono della radio è il 977-674-918.
5: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, telefono 977-674-918 977-674-918.
3: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674-918. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
2: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules, on allà ens podràs dir la teva mitjançant mur, chat o també missatge privat.
5: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat. Y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio
2: Cunit. Busca't i trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia al ventilador per fer marxar la calor, com sempre, eh? En agraïment a la vostra participació, us en doneu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. Des d'aquí saludem a la Casa de l'Oro amb el seu sobre sorpresa, la Clínica Dental de Cunit amb la seva higiene bucal, Alma Music amb les seves classes de cant o de guitarra, Bemol Nou amb la classe de guitarra, piano baix o producció musical, Vanessa Sancho amb el seu llibre Mi Montaña Russa, la Joieria Castillo amb el seu detall sorpresa, Samis Calafell, les seves dues consumicions normals no premium, la Perruqueria Harmony amb aquest tall de cabell per home o el rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, Doner Pita Palas 2, un fantàstic duron kebab, a la Marina ofereix també aquests dos esmorzars com també al bar La Pinya, i l'Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones, la Bodegueta, dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres, la Diligència, dos vermutacos, la Passateria Cunit, també les cues de rap i l'ampolla de caldo. La Xurreria Velo, també aquest suís amb xocolata amb nata, amb xurros o porres per dues persones. Aquesta sessió de ioga massatge també de Nanda Yoga Studio Cunit, com també a vermut i braves per dues persones amb visita a les seves instal·lacions a la Berceria Hípica de Cubelles. També tenim aquests mig quilo de carn picada de la Canisseria Jaguara i el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, com també el vermut per dues persones a la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al castell. També tenim aquest menú per dues persones del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nenà, també tenim aquest esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, com també aquest sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, també el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot de pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli, amb consumició gratuïta del Pollo Loco, també la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell, aquesta invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós, com també tenim aquesta beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç, l'esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2, els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte de Dinàmica Club Atletisme, també el menú per dues persones de l'Hotel Àdia, com també aquesta invitació per dues persones al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Hey! Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do! I ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui dimecres, dia 15 de juliol de 2026. Volem felicitar a Sant Abudem, a Gripí, Sant Andreu Niguen, Ansuer, Antíoc, Atanasio, Balduí, Vladimir, Bonosa, Bonaventura, Catuí, Siriac, Sant David de Bàsteres, Eutropi, Everardo, Felicísimo, Sant Felip, Sant Fèlix, Gumbert, Jacob, Genaro, Sant Julià, Maxen A, Sant Màxim, Modest, Pere de la Cullera, Laquelm, Pompillo, Revit Vinda, Santiac, Segon, Terenci, Vito, Vladimir i Zòsima. Moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui. A destacar una persona molt especial i també de històrica d'aquí de Ràdio Cunit, al qual li volem fer una sorpresa en viu i en directe. A veure si la podem trobar i li podem realitzar. Agafem el nostre telèfonotron, el nostre papa mòbil també, i atenció perquè passarem a repassar, a contactar amb una antiga locutora de la nostra emissora. A veure, doncs, si doncs, podem posar-nos en contacte en aquests moments, el que ja estem establint comunicació. En breu, tenim també una trucada en espera, després l'atendrem, eh? Però doncs ja estem en espera de poder contactar amb Ruth Anglès, mítica periodista i locutora de Ràdio Cunit des dels seus inicis, a la que doncs em sembla que està a Tarragona. No sé si estarà treballant, si estarà conduint, si estarà cuinant, si estarà llegint, estudiant. En fi, intentarem doncs fer-li aquestes sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. A veure si ens agafa el telèfon i li podem fer doncs en viu i en directe, quan ja ens separen uns 2 minuts i mig, 2 minuts escaig, vaja, per 3:15 del migdia, des de la vostra sintonia i des d'aquí, des del ventilador, el programa que va molt bé per fer passar la calor. Intentem doncs localitzar Ruth Anglès, mítica locutora de Ràdio Cunit, a la que a veure si doncs es pot agafar el telèfon. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Ruth?
6: Sí.
2: És el teu aniversari, veritat?
6: Sí.
2: Felicitats! Estàs en directe. Estàs en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Volíem fer aquesta sorpresa a una mítica locutora, periodista i millor persona històrica d'aquí de Ràdio Cunit. Escolta'm, ens hem enterat que era el teu aniversari i el volíem fer aquesta sorpresa. Què tal estàs? Com va tot?
6: Bé, molt bé. Em fa molta il·lusió, Jaume, de parlar amb tu. Bueno, anem parlant tu i jo, que no
2: hem fet
6: mai el contacte, perquè aquí a Ràdio Cunit jo no només tenia una feina, sinó que tenia amics i quasi família.
2: I tant, clar que sí. A més, l'any que ve fem 20 anys, eh? O sigui que intentarem tornar-la a fer grossa, eh, aquí?
6: Molt bé.
2: Com sempre, doncs, estàs convidada.
6: Gràcies per felicitar-me el meu aniversari i, bueno, a pels 20.
2: Clar que sí, home.
6: Més enllà de la ràdio.
2: Per cert, es poden dir quants en fas avui o no?
6: Bueno, 43.
2: Ah, 43? Bueno, i ben posats, eh? Clar que sí, escolta'm. I ara t'hem enganxat treballant o no?
6: No, ara estic de vacancetes.
2: De vacances? Bueno, doncs a disfrutar-les, eh? I escolta'm, sí. Doncs des d'aquí volem doncs desitjar que passis un feliç dia, que els disfrutis molt. No sé si has rebut molts regals avui o no, encara.
6: Encara no. Suposo que a la tarda s'anirà animant la cosa. Bueno, però ja he rebut que m'han fet l'esmorzar avui al matí.
2: Ah, molt bé.
6: Escolta'm, l'esmorzar llet ja és un regal, això.
2: Ah, escolta'm, què has esmorzat?
6: Tortites.
2: Ai!
6: Espero que em facin tortites.
2: Ai, que bones, tu, mare Déu. Ja m'està agafant gana, que ja ens acostem al migdia. Doncs mira, nosaltres et volem fer un regal musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
6: Ai, a veure... Mira, la que sempre sonava, la primera, a Ràdio Cunit, quan saltava el pare, Ai. Era la d'Aha.
2: Sí.
6: Que ara no recordo el títol.
2: Vaig a buscar-la.
6: No? La primera de la llista.
2: Sí, la primera de la llista. Doncs anem a buscar-la, la primera de la llista.
6: Que
2: ja la tenim per aquí. A veure, a veure, a veure. Doncs ara ha canviat, el Zara.
6: Ah, però busca'm la baja.
2: Aquesta la trobarem, aquesta la trobarem. Atenció, perquè anem ràpidament a buscar-la. I a més, et donarem un numeret a veure si et toca premi pel mega sorteig d'aquest divendres, no, del que ve, perquè aquesta setmana la tenim més curteta, estem de ressaca de la festa major d'estiu i per tant doncs juntarem les dues setmanes i doncs mira, donarem el 292 a veure doncs si rasques algun premi el divendres vinent, d'acord?
6: Molt bé, doncs moltes gràcies.
2: Doncs mira, ja està sonant el tema de Aha, Take On Me, el qual doncs ja comença a sonar. Escolta'm, et trobem molt a faltar, doncs en breu ens hem de veure, eh? Escolta'm, sí. I sobretot en el 20è aniversari de Ràdio Cunit, eh? Que això no pot faltar, eh?
6: Això no faltaré.
2: Clar que sí.
6: Moltes gràcies.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Ruth, que vagi tot molt bé. Mira, ja està sonant el tema musical. I escolta'm, a disfrutar-lo per molts anys. Petonets i abraçades, d'acord?
6: Igualment.
2: Fins aviat. Adéu-siau.
6: Adéu.

musical, el qual doncs també aprofitarem per donar numeret amb el 16, Jordi Moreno amb el 17, Marta Moreno amb el 18, Marita Domínguez amb el 19, Juan Carlos Domínguez amb el 20, Elio Montiel amb el 21, Maria Navarrete amb el 22, Mercè Navarrete amb el 23, Joan Montfort, com també amb el número 24, a Roger Mestre. I com doncs també recordar que abans en les nostres efemèrides hem explicat, hem ressenyat que el mític tema de PSI Gangnam Style està d'aniversari, doncs tal dia com avui va sortir l'any 2012. Doncs bé, doncs li donarem numeret amb el 24 Roger Mestre, amb el 25 Pilar Domec, amb el 26 David Angulo, 27 Pep Grés, amb el 28 Francesc Tejedor, 29 Montserrat Ribó, 30 Nadia Alfarji, 31 Mari Carme García, 32 Mauri Fontanelles, amb el 33 Fanny Fontanelles.

0: Seguim doncs amb més temes musicals, amb més peticions dels nostres oients. Ara és el torn d'aquest tema musical que ens arriba de la mà de Manel Pizarro. El tema de la ràdio. Un tema que aprofitem també per donar numeret. Atenció, amb el número 34, Eden Bijón, amb el 35, Luis García Carreras, amb el 36, Diana García, amb el 37, Susana Flores, 38, Ruth Rivero, 39, Sama Salomé, amb el 40, Maria Moreno, 41, Wilson Galindo, 42, Toni Capdevila, 43, Josep Peris, 44, Pepi Rey, amb el 45, Àngels Lorca.
1: La casa està tranquil·la i sona una cançó normal. La ràdio va amb mi, no demana explicar.

Nasta. La cançó de Ràdio Cunit de camí del 20è aniversari. Des d'aquí també dediquem a tots els antics treballadors de la ràdio i a la gent que ja no està, i com no, també a tots els nostres oients i patrocinadors, i en especial a la gent que ens ha deixat. Petonets i abraçades. Aquí va, doncs, més temes musicals amb aquest Tecnova Delight de llum. Donem numeret. Atenció, amb el número 46 a Conchi Villegas, amb el 47 Montse Peris, amb el 48 Adrià Méndez, amb el 49 Jessica Méndez, amb el 50 Marta Palomo, 51 Dolors Gras, amb el 52 Meritxell Gras, amb el 53 Gemma Solsona, 54 Xavier Solsona, 55 Jordi Besar, 56 Pilar Asensio, 57 Ian Pardell, 58 Xer Ruiz, 59 Albert Sanz i amb el 60 Esther Sanz.

ja per acabar, abans de donar pas ja a la informació de les 12 del migdia, marxem amb TSS Project. En Tatana, Bastien... Ai, no, TSS Project, oi, ens hem liat. The Goonies, The Goonies, los Goonies ens arriben, eh? La nostàlgia dels 80, com ens agrada. Donem numeret també amb el número 61, Natàlia Alba, 62, Àfrica Sant Martín, 63, Josep Macià, 64, Joana Paredes, 65, Eva de la Peña, 66, Zoe Gómez, 67, Fernández Gómez, 68, Encarna Arcilaga, 69, Juan Pablo Rodríguez, amb el 70, Vicente Valencia, 71, Teresa Cabezas, 72, Blanca Martínez, 73, Aitor Escardó, 74, Alexandra Vicente, i amb el 75, Goretti Navarro.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que no s'ha de triar entre invertir en defensa o en drets socials. Ho ha dit en la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya.
1: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
0: En aquest mateix acte, el govern ha anunciat que establirà oficialment el 28 de maig com el Dia del Tercer Sector Social de Catalunya. I Salut retardarà fins al dia 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid per l'endarreriment de la producció de les vacunes de la grip. El canvi ve després que l'OMS hagi recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal. Per compensar-ho, Salut obrirà les cites a finals de juliol i impulsarà una campanya específica per vacunar mestres i professors. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han pujat, han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda en el 2,9%. I la meitat de les pimes catalanes ha frenat decisions de creixement per problemes d'habitatge i mobilitat dels treballadors, segons un estudi de Pimec. L'informe apunta que un 28% d'empreses ha renunciat a ampliar plantilla i que el 67% ha vist com algun candidat rebutjava una oferta laboral per dificultats per trobar habitatge o assumir-ne el cost. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a molts punts de Catalunya. Al litoral, a més, la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat pot accentuar encara més la calor. I Barcelona prepararà un simulacre de calor extrema per comprovar com respondria la ciutat davant d'un escenari de fins a 50.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
2: Mójate con Radio Cunit.
3: Y ahora, los tambores.
4: Història dels Mundials a Com Ràdio. Alemanya 74.

mesos abans de la celebració de la Copa del Món d'Alemanya, l'anglès Stanley Rus esgota el seu mandat al capdavant de la FIFA i cal, per tant, escollir de nou president pel màxim organisme del futbol mundial. Rus es torna a presentar, però perd per 16 vots davant del que acabarà sent un dirigent històric, influent i controvertit. El brasiler João Avelange, que es converteix en el primer president de la FIFA de nacionalitat no europea. Al país d'Avelange, al Brasil, s'ha quedat la Copa Jules Rimet en propietat, en guanyar a Mèxic el seu tercer Mundial. Per tant, cal crear un trofeu nou. S'estrena la Copa Mundial de la FIFA, una estatueta feta d'or i dissenyada per la firma italiana Bertoni de Milà. Mentrestant, Alemanya intenta oblidar els terribles atemptats de 1972, quan en plena celebració dels Jocs Olímpics de Munic, esportistes israelians són segrestats i assassinats. La seguretat durant la Copa del Món, però, està garantida si bé les mesures que s'adoptaran durant la competició seran extremes. Com en les edicions anteriors, participen en el Mundial 16 equips repartits en 4 grups de 4 seleccions, però en aquesta ocasió s'introdueix una novetat important en el sistema de competició. Després de la primera fase, s'eliminen els quarts de final i les semifinals. En lloc d'això, els 8 equips que superin la primera fase quedaran agrupats en 2 grups de 4. El primer de cada grup accedirà directament a la final. Anglaterra, campiona al 66, Hongria, França i Espanya no entren al Mundial. Per classificar-se, Espanya ha hagut de jugar un partit de desempat contra Iugoslàvia, disputat a Frankfurt, i un fatídic gol de Katalinski ha deixat fora l'equip entrenat per Ladislau Kubala.

0: sorteig ha estat capritxós i ha volgut que les dues Alemanyes, l'occidental i l'oriental, vagin a parar al grup juntament amb Austràlia i Xile. L'anfitriona, la República Federal, comandada per Beckenbauer, guanya els dos primers partits contra Xile i Austràlia amb comoditat. De la seva banda, la República Democràtica guanya Austràlia i empata contra els xilens. Les dues Alemanyes s'enfronten en l'última jornada del grup. El partit no té gaire transcendència esportiva perquè els dos equips ja estan classificats per la segona fase, però sí que conté unes connotacions polítiques evidents. Helicòpters sobrevolen el Volksparkstadion d'Hamburg i les terrasses més properes a l'estadi estan ocupades per franctiradors. La República Federal anfitriona del torneig no es pot permetre un mal resultat davant dels seus germans orientals. Sota una pluja intensa, la República Federal d'Alemanya es veu incapaç de superar el seu rival i acaba perdent per 0-1 amb gol de Jürgen Sparwasser.
1: Sparwasser que hizo el gol, después dijo que realmente es un impacto en lo que es el fútbol alemán. Cuando yo me muera algún día, en la tumba no tienen que poner ningún nombre, solo Hamburgo Mundial 74. Y la verdad es que hoy en día la gente todavía se acuerda de esto. Con todo lo que significaba, ¿no? Eso era, esa época 74 era plena época de Guerra Fría, había la cortina de hierro todavía, la cancha estaba lleno de alemanes federales, los alemanes de la orientales no podían venir, claro, tenían el acceso prohibido, no podían. Y así que todo el mundo esperaba una victoria del equipo de Beckenbauer, de Müller, con todos esos nombres. Al final no se dio, pero lo que al fin y al cabo favoreció a Alemania.
0: Així ho recorda Jörg Wolfrum, periodista alemany. Les males llengües apunten a una derrota premeditada dels anfitrions sabadors que acaben segons de grup, no s'hauran de creuar després amb les seleccions més potents de la competició. Juan Manuel Gozalo, periodista de Radio Nacional de España.
2: Alemania pudo ganar por goleada, hombre. Vamos a ver, si el fallar goles significa que lo hicieron adrede, bueno, pues habría que preguntárselo a los jugadores, o sea, claro que, o a su entrenador. Pero en fin, yo vi un partido entre las dos Alemanias duro, fuerte, serio, aguerrido, y que ganó la Alemania Oriental con un gol a cero. En fin, yo lo vi ese partido. Que en ese momento metido en el barullo de lo que era un partido de fútbol no tengas las sensaciones que se tienen después, pues es muy probable. Tú fíjate que, por ejemplo, en la final del Mundial del 90 ha tardado años el mexicano Codesal, el árbitro, en reconocer que no fue penalti el que le hicieron a Bremer, el que tiró Bremer, ¿sabes cómo te digo? Y que perdió Argentina la final por ese penalti. Pero bueno, pues que alguien lo diga. Yo no sé si hay alguien que se atreve a decir que aquella Alemania se dejó ganar por la Alemania Oriental. Yo no me lo creo, pero puede ser. Y si hay alguien que tiene datos para avalar eso, pues que lo diga.
0: El fet és que els alemanys occidentals acaben segons amb 4 punts per darrere dels orientals, que n'han sumat 5. Els nervis i la preocupació comencen a apoderar-se de la selecció anfitriona, fins al punt que el Kaiser Franz Beckenbauer ha d'agafar el timó de l'equip.
1: Alemania Oriental francamente fue superior en ese partido. Ese partido era después se hizo un balance, justo como Alemania Federal, justo con Beckenbauer, con Müller, con Overath, esos nombres hasta ahora no han jugado un buen mundial. Y después de eso hubo mucha pelea en el mismo grupo. Al director técnico Schön, Helmut Schön, le faltaba la autoridad para manejar el grupo, así que Beckenbauer después asumió la responsabilidad y manejó el grupo en conjunto con el mismo director técnico Schön, y de ahí hubo después un fuego encendido, un fuego positivo en ese caso. Ahí los jugadores hicieron, bueno, tenemos que dejar afuera, a pesar de todo, las peleas que tuvimos hasta ahora, porque si no, no vamos a ganar este Mundial, y eso es lo que queremos hacer como anfitriones.
0: D'altra banda, el partit inaugural correspon al grup 2 i el disputen el Brasil, campió vigent, i Iugoslàvia, al Banc Stadium de Frankfurt. El resultat és d'empat a 0 i ja es comença a veure que l'equip brasiler no és ni l'ombra d'aquell conjunt meravellós que 4 anys enrere havia estat l'admiració del món sencer. El Brasil passa a la primera fase sumant 4 punts, però perd la condició de favorit a cada partit que passa. Mentrestant, un talentós equip polonès es converteix en una de les sensacions del torneig. Comandada per Gregor Lato, Polònia arrasa la primera fase en guanyar els tres partits a l'Argentina, Haití i Itàlia. Els polonesos realitzen 12 gols, amb golejada inclosa de 7-0 a Haití, i només en reben 3. Però la gran sensació del torneig és Holanda, una selecció sense tradició en grans tornejos internacionals i que sorprèn amb un joc molt ofensiu i desinhibit. Edwin Winkels, periodista holandès.
3: Holanda fins aquell any no era molt habitual de trobar-se a l'europeu o als mundials. I va començar una mica amb el propi Michels a l'Ajax, que va guanyar 3 vegades la Copa d'Europa, amb molts dels jugadors que després anirien amb el mateix Michels a la selecció holandesa, i el mateix futbol que Michels, just abans del Mundial aquest, va implantar una mica també el Barça.
0: Holanda s'estrena amb una còmoda victòria per 2-0 sobre l'Uruguai, amb 2 gols de Johnny Rep. Els holandesos, de la mà de Rinus Michels, comencen a imposar un futbol tècnic i molt difícil d'aturar pels rivals, i que anirà a més a mesura que avanci la competició. Enrique Macaya Márquez, periodista argentí.
4: Aparece un equipo que después no se repite, no se repite históricamente en el fútbol, que es precisamente el del fútbol total, la naranja mecánica, el fenómeno naranja, como quieran llamar. Con grandes jugadores, recordemos cómo nace ese equipo. Nace con la base del Feyenoord y del Ajax, nace con Michel, que le dice el trabajo va a ser de esta manera, y el que no le gusta que se vaya, y el que se queda tendrá que sacrificarse y adaptarse a lo que yo quiero.
0: Holanda completa la primera fase amb un empat a 0 contra Suècia i una golejada per 4-1 davant de Bulgària, però el millor encara està per arribar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es compromet a treballar per equiparar els salaris dels professionals dels diferents dels serveis socials, també als departaments que havien quedat fora de l'acord sectorial, com Igualtat i Feminisme. Ho ha dit a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, on ha defensat que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que no s'ha de triar entre defensa i drets socials.
2: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
1: En el mateix acte, Illa també ha anunciat que el govern aprovarà dimarts que ve, el dia 28 de maig, com a dia del tercer sector social a Catalunya. I Salut retarda fins al 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid per l'endarreriment de la producció de les vacunes de la grip. El canvi ve després que l'OMS hagi recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal. Per compensar-ho, Salut obrirà les cites a finals de juliol i impulsarà una campanya específica per vacunar mestres i professorat. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I la meitat de les pimes catalanes ha frenat decisions de creixement per problemes d'habitatge i mobilitat dels treballadors, segons un estudi de Pimec. L'informe apunta que un 28% d'empreses ha renunciat a ampliar la plantilla i que el 67% ha vist com algun candidat rebutjava una oferta laboral per dificultats per trobar habitatge o assumir-ne el cost. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a molts punts de Catalunya. Al litoral, a més, la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat encara pot accentuar més aquesta sensació de calor. I pel que fa al risc d'incendis, Protecció Civil eleva a 111 municipis de 20 comarques el Pla 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben en el nivell 3 de perill molt alt. Es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
2: Chavalote, estás sintonizando el 107, Radio Cuní.
3: Este verano no te vayas por pueblo, nos quedamos cuníques, estamos fresquitos aquí en la playa y escuchando la radio, Radio Cuní 107.0.
1: Buena, esa me gusta.
4: A mí me gusta mucho Cuní, Radio Paella, Toro, Sevillanas, Ole Sarana, muy buena, Radio Cuní.
5: Desde que descubro el Pepito, desde que descubro la radio con Pepito, lo escuchamos todo el día por internet, que se escucha muy bien, ¿eh?
1: Radio Cunit. La radio más refrescante de la Costa Dorada. Vols sentir-te bé? Doncs vine amb la nostra psicòloga, Maria Rosa Blaiota. Tracta nens, adolescents, adults i gent gran.
6: Psicoanàlisi breu focalitzat. Ansietat, depressió, trastorns de l'estat d'ànim, trastorns de la personalitat, teràpia de parella, fòbies, estimulació cognitiva, trastorns de l'espectre autista, trastorn per dèficit per atenció de hiperactivitat, assessorament psicopedagògic.
1: Consulta a Calafell Platja, a escassos metres de l'estació de Renfe, o també via online i atenció domiciliària. Telèfon 645 446 460 o bé per Facebook.
6: Per sentir-te bé, Maria Rosa Blaiota, la teva psicòloga. I ara, si arribats a aquest punt del programa, és el moment de la nostra psicòloga, Maria Rosa Blaiota, la qual, com sempre, ens parla de diverses patologies i de com afrontar-les en el nostre dia a dia i com, doncs, també obrim, doncs,

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar.
3: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
4: 107.0
3: FM.
5: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més a aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia i el ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimecres, dia 15 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. I comencem, doncs, per les valoracions d'aquesta festa major 2026, el qual ha estat increïble i han estat dies de retrobaments i carrers plens de vida. Tot això ha estat possible gràcies a la feina, la dedicació i la il·lusió de les entitats del nostre poble, els voluntaris, els treballadors municipals i totes les persones que hi han participat. I, sobretot, gràcies també a vosaltres, al poble, que una vegada més ha demostrat que quan ens impliquem i compartim, fem gran la nostra festa major. Aviat podreu veure totes les fotografies oficials de la festa major. Moltes gràcies, doncs, a tots i totes per fer-la possible. I així ho manifestava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Casanyes.
6: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Ha estat una festa major espectacular. Hi ha hagut molta participació, les entitats han tirat del carro i el resultat ha estat un èxit que tots recordarem. D'aquí uns anys, la gent parlarà de la festa major, la del 26. L'any que van haver-hi els cremats i els mullats, l'any que totes les entitats van participar, van viure la festa major com mai. Nosaltres de l'Ajuntament l'únic que podíem fer era acompanyar-vos, perquè quan surt del poble la iniciativa, l'Ajuntament sempre ha d'estar al costat i sabem que aquesta iniciativa acabarà sent un èxit, perquè hi ha participació, perquè les entitats tiren del carro i perquè no hi ha res millor per fer poble que anar tots units amb un únic objectiu, que és de fer la millor festa major possible. Jo com a alcalde agrair-vos-ho a tots, a totes les entitats i també personalment a la regidora de Cultura, la Montse Càmara, per coordinar tots els events, per coordinar totes les participacions de les entitats, però sobretot gràcies a tots i cadascun que heu fet aquesta festa major, la festa major més inolvidable.
3: D'altra banda, també recordem que des de Protecció Civil es demana extremar la prudència davant d'una jornada de calor extrema aquest dimecres. I és que el prelitoral de Barcelona arribarà a un nivell de 5 sobre 6 per calor intensa mentre es mantenen les restriccions d'accessos a diversos espais naturals i el reforç dels bombers. I és que Protecció Civil de la Generalitat ha fet una crida extrema a la prudència aquest dimecres davant la previsió d'un nou episodi de temperatures molt elevades i d'un increment del risc d'incendis forestals arreu del país. El govern manté activades doncs, les alertes del Pla Procicat per onada de calor i del Pla Infocat, després de que aquest dimarts el comitè tècnic dels dos plans constatés un empitjorament de les condicions meteorològiques. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, Meteocat, el dimecres serà la jornada més complicada de l'episodi, especialment al prelitoral de Barcelona, on les temperatures molt elevades ja es faran notar des de la primera hora del matí. Les comarques del Vallès i el Baix Llobregat tindran avisos de nivell 5 sobre 6 per calor intensa, mentre que durant la tarda la calor es desplaçarà cap a l'interior del país amb valors també molt elevats. La combinació de temperatures extremes, baixa humitat i vent de component oest farà que dimecres sigui una jornada de màxima preocupació pel risc d'incendi forestal. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana a la ciutadania evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc i respectar totes les restriccions vigents. Els agents rurals mantenen activa el nivell 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis i continuen restringint l'accés a 8 espais naturals com és el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera de Salada, la Baronia de Rialp, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, el Montmell, Marmellà i el Montsant. També continuen tancades les àrees recreatives dels municipis amb nivell 3 del Pla Alfa i es mantenen les limitacions, activitats de lleure i l'ús de material pirotècnic als municipis amb nivell 4. Doncs els bombers també continuen fent seguiment dels incendis forestals dels darrers dies. Entre les afectacions viàries, el que continua tallada la carretera T244 entre Aiguamúrcia i Querol, la conseqüència de l'incendi que ha afectat aquesta zona. Protecció Civil insisteix especialment en la necessitat de protegir les persones més vulnerables com infants, gent gran i persones amb malalties cròniques. Recomana hidratar-se sovint, evitar l'activitat física intensa durant les hores centrals del dia i no deixar mai persones ni animals dins dels vehicles. El pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut es manté en fase 2, mentre que s'ha demanat als ajuntaments que habilitin espais climatitzats i reforcin l'atenció a la població més vulnerable. Des de l'inici de l'actual episodi de calor, el passat 12 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 49 persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures. D'aquestes, un 65% han requerit trasllat hospitalari i el 35% restant han estat ateses pel servei 061 Salut Respon. Doncs diverses urbanitzacions de Cunit havien estat confinades per un incendi al qual s'ha treballat amb dotacions de bombers des de terra i amb unitats aèries. Les urbanitzacions de Costa Cunit i Jardins de Cunit, a més de Trencarroques, Castellet i La Gornal, s'han vist afectades el passat dimarts, al qual han tingut que ser confinades durant més d'una hora per un incendi forestal que ha començat a última hora de la tarda a la zona nord de Puig de Tiula, a Cunit. El terreny molt sec i ple de matolls ha provocat una densa fumarada, doncs el que ha fet tema una ràpida propagació de les flames. Els veïns van rebre l'avís en els seus telèfons mòbils per tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Es demanava, doncs, estar atents a seguir les indicacions de Protecció Civil. Sobre les 9 de la nit, els bombers han aconseguit estabilitzar el foc i mantenir la zona 3 unitats aèries i 7 terrestres. La ràpida intervenció dels equips ha evitat la propagació de les flames i una vegada estabilitzat s'ha aixecat el confinament de les zones. La zona afectada ha estat completament envaïda de matolls, al qual sense cap tipus de gestió. Una situació de les brigades forestals, bombers i experts en gestió assenyalant doncs, com una bomba de rellotgeria per l'inici d'un foc i especialment per la seva propagació. Des d'Eix Diari també ens comuniquen que s'ha aixecat els confinaments de les tres urbanitzacions afectades un cop estabilitzat el foc de Cubelles. Els bombers treballen a la zona amb 10 dotacions, 3 de les quals aèries. on Protecció Civil ha aixecat els confinaments a les urbanitzacions de la Costa Cunit i als jardins de Cunit. A Cunit i a la urbanització Mastrader de Cubelles, un cop s'ha donat per estabilitzat el foc de vegetació situat entre aquestes dues localitats. El foc s'ha declarat, com dèiem, a 8:15 del vespre d'aquest dimarts passat i poc abans de les 9 de la nit ja s'havia donat per estabilitzat. Les flames estan situades en una zona que també és pròxima a Castellet i la Gornal. Els bombers hi han actuat amb 10 dotacions, 3 de les quals aèries. Protecció Civil havia demanat tancar portes i finestres i evitar sortir al carrer i seguir les indicacions de les autoritats en els primers compassos del foc. També des de l'Ajuntament de Cunit, doncs, també ha assenyalat que Protecció Civil havia ordenat el confinament a les mateixes urbanitzacions, al qual doncs, també doncs, recordava aquests consells els quals us hem facilitat anteriorment i al qual doncs, també s'hi havia desplaçat el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes. Protecció Civil informava que s'havia aixecat el confinament de les urbanitzacions de Costa Cunit als jardins de Cunit i Trencarroques, que s'havia decretat a les 8:40. L'incendi es troba estabilitzat gràcies a la ràpida actuació dels equips d'emergència, on en aquests moments continuen treballant sobre el terreny 10 dotacions aèries i 3 dotacions terrestres per consolidar el perímetre i evitar possibles revifalles. Des de l'Ajuntament volen agrair la tasca dels bombers amb el suport de la Cuba d'Aigua Municipal, la Policia Local de Cunit, la Policia Local de Cubelles i Protecció Civil de Cunit, així com la col·laboració i el comportament responsable dels veïns i veïnes durant tota l'emergència. Tot i l'aixecament del confinament, es demana mantenir la màxima prudència i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'emergències, tal com assenyala el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes.
7: Bé, estem aquí just al perímetre més nord de l'incendi. El perímetre està estabilitzat i ara desconfinen l'organització de Costa Cunit. M'ha acompanyat l'alcaldessa Cubelles, a Vicente Luna, que és el cap de Protecció Civil, i en aquest sentit la cosa està tranquil·la. Si hi ha novetats, us ho farem saber. Vale? Gràcies a tots, els bombers, ADFs, policia local, ambulàncies, serveis de neteja de Cunit, Mossos, policia local de Cubelles, de moment tot controlat, veïns.
3: Però encara tenim més notícies. Cunit impulsa el desenvolupament del nucli antic a través del programa Treball als Barris. L'Ajuntament de Cunit continua avançant en la transformació del nucli antic gràcies al programa Treball de Barris impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure el desenvolupament local i ocupacional en barris com el nucli antic de Cunit amb caràcter històric. El nucli antic compta amb una població de 1.995 habitants que representen aproximadament el 12,2% dels 16.304 habitants del municipi segons el padró de 2025. El projecte té com a finalitat dotar l'Ajuntament d'un coneixement rigorós de la realitat del barri, eines tècniques i una estratègia compartida que permeti impulsar la seva revitalització. El principal resultat serà l'elaboració d'un pla d'acció que sorgirà del treball coordinat entre l'equip tècnic municipal de les regidories d'ocupació i formació i de promoció econòmica i comerç de l'Ajuntament de Cunit. Una persona tècnica contractada dins de la subvenció del mateix programa Treball als Barris i la consultoria La Trenyina de Darwin. Un dels aspectes rellevants del projecte és l'abordatge específic de la problemàtica dels locals comercials buits, una qüestió que es treballa de manera transversal amb altres àrees municipals. Les actuacions inclouen la creació d'un inventari de locals, l'anàlisi dels preus de lloguer, el contacte amb les persones propietàries, la posada en marxa d'una borsa municipal de locals, la valoració d'avals de lloguer, bonificacions i accions de comunicació per afavorir la reactivació comercial. A partir de la diagnosi realitzada, es defineixen 5 grans objectius: reactivar l'activitat econòmica i comercial del nucli antic, millorar l'ocupabilitat i connectar la formació amb les oportunitats laborals del barri, reforçar la cohesió social, la convivència i la inclusió comunitària, potenciar el casal municipal com a espai de dinamització social i cultural i garantir una governança eficaç i un seguiment continuat del pla. Per assolir aquests objectius, el document s'estructura en 6 eixos d'intervenció que inclouen actuacions en regeneració urbana, habitatge i espai públic, dinamització econòmica i comerç de proximitat, ocupació i formació, cohesió social, activació comunitària i cultural i governança i coordinació municipal. Raül Salvador, regidor d'Ocupació de l'Ajuntament de Cunit, subratlla que aquest projecte no és només una diagnosi, sinó un full de ruta compartit que estableix accions concretes, indicadors i mecanismes de seguiment per assegurar que les actuacions es transformin en resultats reals. El regidor conclou que la implicació dels serveis municipals, del teixit econòmic i de la ciutadania serà clau perquè el nucli antic esdevingui un espai més actiu, cohesionat i amb més oportunitats de futur. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris. Però encara tenim més notícies. El Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, i que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tan acunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de Les Guarres, considerat com un dels fenòmens virals de l'any, així com de La Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades per als diferents espectacles es posaran a la venda aquest dimecres passat, doncs a través del web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I 24 joves recuperen aquest estiu els camins de pedra seca de Cunit. El camp de treball impulsat per la Fundació Escolta Josep Carol permetrà restaurar marges i camins tradicionals durant 15 dies. Un total de 24 joves d'entre 14 i 17 anys participen aquest estiu a Cunit Camp, reconstruint patrimoni pedra a pedra, un camp de treball que combina voluntariat juvenil i conservació de patrimoni cultural. La iniciativa, impulsada per la Fundació Escolta Josep Carol, es desenvoluparà durant 15 dies al municipi. L'objectiu principal del projecte és recuperar marges i camins de pedra seca per contribuir a la preservació d'un patrimoni estretament vinculat al paisatge, la història i la identitat de Cunit. La pedra seca és una tècnica constructiva tradicional que consisteix a encaixar les pedres sense utilitzar argamassa, un coneixement transmès de generació en generació que en els darrers anys ha experimentat una notable revalorització del seu valor històric, paisatgístic i ambiental. Les actuacions es concentraran principalment al bosc de Cal Ros, un espai natural protegit on els participants duran a terme tasques de neteja, manteniment i restauració de marges i camins. Cunit conserva una dotzena de barraques de pedra seca catalogades, un patrimoni que el municipi continua posant en valor amb iniciatives com aquesta, amb aquest camp de treball. La Fundació Escolta Josep Carol organitza anualment camps de treball arreu de Catalunya amb l'objectiu d'oferir als joves experiències de servei comunitari, fomentar el compromís social i apropar-los al coneixement del territori. L'entitat sense ànim de lucre va ser creada l'any 1997 per Escoltes Catalans per impulsar projectes socioeducatius adreçats a infants, adolescents i joves. I l'àrea única del taxi del Baix Penedès entra en funcionament de moment sense el Vendrell, on el Consell Comarcal del Baix Penedès ha informat que l'àrea única de taxi ja ha entrat en funcionament després de que tots els municipis, tret del Vendrell, s'hagin adherit al projecte. Des de l'ENS supramunicipal expliquen que aquest nou model de gestió permetrà un servei de transport més eficient, coordinat i accessible a la ciutadania, especialment en aquells municipis amb una disponibilitat limitada de taxis. El nou sistema vol primar la proximitat prioritzant l'atenció amb els taxistes del municipi des d'on es demana el servei. En cas que aquesta atenció no sigui possible, el sistema derivarà la petició en un altre taxi de la comarca. Precisament aquest era un dels punts de conflicte amb els taxistes del Vendrell. Quan es va anunciar el projecte, des de Radio Taxi i Elite Taxi van demanar doncs, i denunciar que aquesta àrea beneficia a uns pocs taxistes en detriment dels professionals que compleixen la llei i atenen diàriament els seus municipis. Però això van doncs, mostrar la seva oposició majoritària del projecte. En aquell moment, l'Ajuntament del Vendrell ja va condicionar el seu suport a l'àrea única, a l'aval majoritari del sector, preguntat per l'absència del Vendrell en la primera fase de proposada en funcionament de l'àrea única. L'alcalde, Kenneth Martínez, ha reiterat que no han rebut cap petició dels taxistes per tirar endavant aquesta mesura. El president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, també va avisar el passat novembre que l'àrea podria tirar endavant sense el concurs del Vendrell, com a cosa que al final s'ha complert. Per accedir al nou servei, s'ha impulsat una aplicació mòbil específica i també un número de WhatsApp, al 608 48 30 02, 608 48 30 02, des d'on només caldrà indicar el lloc de recollida i la destinació. Els diferents municipis també disposaran de codis QR informatius que permetran accedir de manera immediata als canals de reserva. I Paneque destaca una inversió de 65 milions al Penedès per reforçar infraestructures d'habitatge i el cicle de l'aigua. Els pressupostos del Departament de Territori per al 2026 inclouen actuacions destacades com la connexió de la desalinizadora del Foix, habitatge públic a Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú i el drenatge del Port Vilanoví. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dimarts les inversions previstes pel seu departament a la Vegueria del Penedès dins dels pressupostos de la Generalitat per al 2026, que sumen 65,6 milions d'euros. Segons ha remarcat, aquesta xifra representa una aposta pel valor estratègic del Penedès, tant pel seu pes industrial i agrícola com per la seva situació com a eix de connexió entre l'àrea metropolitana, Tarragona i la Catalunya Central. Les principals partides es concentren en infraestructures ferroviàries amb 16,25 milions d'euros, carreteres amb 10 milions, projectes vinculats al cicle de l'aigua amb 13 milions, polítiques d'habitatge amb 9 milions i ports i transports marítims amb 1,8 milions. Per territoris, la distribució de les inversions preveu 26 milions d'euros a l'Anoia, 17 a l'Alt Penedès, 9,5 milions al Garraf i 2,7 al Baix Penedès, als quals s'afegeixen actuacions de caràcter transversal i finançaments específics. Entre les actuacions més destacades en carreteres hi ha la conservació integral de diversos trams de l'eix transversal, amb 2,3 milions d'euros, el condicionament urbà de la C31 a Calafell, amb 1,45 milions i la millora dels camins de l'entorn de la C15 entre Vilafranca del Penedès i Sant Pere de Riudebitlles, amb 2 milions, a més de diverses actuacions de manteniment i millora de ferms. Paneque ha assegurat que el govern està fent un esforç permanent per actualitzar els espais i guanyar seguretat a les carreteres, destacant que les noves infraestructures també contribueixin a reduir el trànsit de pas pels nuclis urbans. En l'àmbit ferroviari, la principal inversió correspon als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb més de 16 milions d'euros, dels quals 7,8 es destinen a la supressió del pas a nivell, la integració urbana i l'ampliació de l'estació d'Igualada de la línia Llobregat-Anoia. La consellera ha defensat que el transport públic és la segona gran aposta d'aquesta legislatura i ha assegurat que estan desplegant les inversions més potents mai fetes abans en democràcia per convertir Catalunya en una referència europea en aquest àmbit. Pel que fa al cicle de l'aigua, els pressupostos inclouen una de les actuacions més esperades del territori, la redacció del projecte constructiu i l'execució de la connexió hidràulica i elèctrica de la desalinizadora del Foix, que desenvoluparà aigua Ter Llobregat amb inversió de 10 milions d'euros. A més, també es destinen 1,5 milions a la renovació de la xarxa d'abastiment d'aigua potable de Masquefa. Les polítiques d'habitatge també concentren una inversió de 9,2 milions d'euros dins del pla 50.000 habitatges. Entre les promocions previstes hi ha 86 habitatges a la Ronda Masia Nova de Sant Pere de Ribes, amb una inversió de 4,3 milions d'euros, i 98 habitatges a la Rambla Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú, amb 1,3 milions d'euros. També es contemplen promocions a Sant Sadurní d'Anoia i Igualada. Segons Paneque, aquestes actuacions formen part d'una estratègia per incrementar de manera sostinguda el parc públic d'habitatge davant d'una de les principals preocupacions de la ciutadania, especialment pel que fa referència als joves. En l'àmbit portuari, ports de la Generalitat invertiran 1,86 milions d'euros al port de Vilanova i la Geltrú, i dels quals 1,5 milions es destinaran al drenatge de la Bocana. Els comptes de la Generalitat per al 2026 preveuen una despesa global de 49.162 milions d'euros, un 22,8% superiors als darrers pressupostos aprovats, el de 2023. En aquest marc, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica incrementa un 80% del seu pressupost d'inversions, que arribarà als 1.440 milions d'euros, amb l'objectiu de reforçar les infraestructures, ampliar el parc públic d'habitatge i accelerar la transició ecològica. Encara tenim més notícies, i és que PortAventura World sortejarà 25.000 entrades entre qui acerti el guanyador del Mundial. El parc temàtic llença la iniciativa PortAventura perquè els aficionats demostrin les seves dots de pronòstic abans del 18 de juliol. El Mundial de Futbol encara a la seva recta final i l'emoció traspassa els terrenys de joc. Per aquest motiu, PortAventura World ha decidit sumar-se a la celebració amb la posada en marxa d'una nova iniciativa anomenada PortAventura. Aquesta campanya invita els aficionats a participar en una gran porra on el repte tradicional consisteix en adivinar quina selecció es proclamarà campiona i aixecar l'esperada Copa del Torneig. El premi per als acertants és molt atractiu. El parc temàtic sortejarà 25.000 entrades d'un sol dia per enviar el seu pronòstic esportiu i poder optar a aquest gran premi. A més, les entrades es repetiran en aquest sorteig, tindran una àmplia data de validesa. Els afortunats podran disfrutar del seu dia d'oci al parc d'atraccions fins al 6 de gener. L'elecció oficial dels guanyadors es durà a terme entre els dies 20 i 24 de juliol. Després de realitzar el sorteig, l'organització es posarà en contacte amb les persones premiades directament a través del seu correu electrònic. Per enviar el pronòstic guanyador i consultar les bases legals completades, els usuaris hauran d'accedir a la pàgina web oficial habilitada pel parc. I torna Nits vol al mar amb el tribut a los mejores al passeig marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme aquest proper 17 de juliol a les 10 de la nit. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vol al mar, aquest cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitarà les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc els dies 17 i 24 de juliol a 11:15 de la nit a la plaça de turisme amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. Recordem que el cicle va arrencar el passat dia 3 de juliol amb l'actuació de les Loques del Panda, però continua aquest 17 de juliol amb tributo a los mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos maravillosos años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I també tenim aquesta sortida patrimonial a l'Avenc de Sant Antoni aquest 18 de juliol a les 6:30 de la tarda a la plaça Tomás y Valiente. Amb reserva prèvia al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I dijous 23 de juliol a 11:15 de la nit a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari web que trobareu a la de l'Ajuntament. Podeu consultar doncs totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram a Biblioteca de Cunit. I també el proper 25 de juliol a 6:45 de la tarda a la plaça de la Vila tenim una altra sortida patrimonial amb els noms i els renoms, el qual tindrà lloc també amb reserva prèvia trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé enviant mail a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I també doncs volem felicitar el Club Esportiu Millo Cunit per un gran altre èxit, on ja sabeu que dues vegades l'any arriba doncs l'entrega de cinturons en els diferents grups de l'escola base. I és que, encara que sembli mentida, és un tràmit sense més, però hi ha molts nervis i atenció, perquè és el moment de demostrar tot ho après al llarg dels mesos. Aquí doncs ens han deixat també les imatges dels diferents grups i sobretot donar l'enhorabona a tots i totes per seguir creixent amb il·lusió i respecte i disciplina, sense oblidar a les famílies, el que també doncs volen donar-los les gràcies per estar sempre presents en aquest camí, en aquesta temporada del Club Esportiu Millo Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual el mateix ens posa en marxa el programa MAIS per ajudar a persones en situació de vulnerabilitat a accedir al mercat laboral. Aquest programa, subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus, té com a objectiu millorar l'ocupabilitat i afavorir la inserció laboral de 30 persones de la comarca mitjançant itineraris personalitzats d'orientació, formació i acompanyament. El programa ofereix orientació laboral individualitzada, millora de competències personals i professionals, acompanyament a la recerca de feina, prospecció d'empreses i seguiment de la inserció laboral. El programa es desenvoluparà de l'1 de juliol al 30 d'abril. De l'any vinent. És un programa gratuït i per més informació podeu contactar a mais1@baixpenedès.cat o bé trucant al 977-157-167, 977-157-167. També tenim Cinema a la Fresca amb una proposta per reflexionar sobre la diversitat i els drets LGTBIQ+. Aquest estiu no et perdis la projecció de Retrato de una mujer en llamas, una pel·lícula de gran reconeixement internacional que aborda l'amor, la llibertat i la identitat des d'una mirada íntima i emotiva. Recordeu, dijous 13 d'agost a les 10 de la nit al Port de Segur de Calafell. Activitat gratuïta, pel·lícula de temàtica LGTBIQ+, no recomanada per a menors de 18 anys. Una iniciativa del Servei d'Atenció Integral, el SAIT, com també LGTBIQ+, del Baix Penedès, per promoure la visibilitat, el respecte i la diversitat a través del cinema. Us hi esperem! I també, doncs, el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, va continuar la ronda de reunions de treball amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats dels municipis i reforçar la coordinació institucional. I a Sant Jaume dels Domenys es va reunir amb l'alcalde, Magí Pallarès, per analitzar la situació després de l'incendi forestal d'aquesta setmana al Pla de Manlleu. Durant la trobada també s'ha parlat del paper de les ADF, de la seguretat i del desplegament dels Mossos d'Esquadra a la comarca, així com dels avenços de la comunitat de regants de la vegueria del Penedès. A Llorenç del Penedès també la reunió amb l'alcaldessa Montserrat Ventosa va servir per preparar el pròxim Consell d'Alcaldes que se celebrarà la setmana vinent al municipi. També

Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta en conjunt estable, dominat pel sol, tot i que amb alguns núvols, núvols baixos que comencen a sortir, es faran una miqueta abundants ara fins a mig matí, després aniran a menys, s'imposarà més el sol, un cel una miqueta més clar al centre del dia, i a partir de mitja tarda, novament, aquests núvols baixos tornaran a fer-se més abundants, amb una temperatura avui que ha pujat, s'ha situat en els 25 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà més i estarà entre els 31 i 32. Això sí, avui amb una humitat molt alta i amb un ambient molt xafogós. Vents en conjunt febles i variables fins a mig matí i de garbí la resta del dia, en cos moderats al migdia i fent que la mar hi hagi marejor més considerable a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui variable amb domini del sol al migdia i més núvols baixos fins a mig matí i a mitja tarda amb un cel terrós i amb pols en suspensió, com també ens passarà avui, sobretot de cara a la tarda. La temperatura aquesta nit pujarà i estarà entre els 25 i 26 de mínim, amb una de les nits més caloroses del que portem d'estiu, mentre que demà no pujarà tant, ja no passarà als 31, tot i que la sensació no es notarà perquè la humitat serà molt alta i la xafogor tremendament intensa, ben feble de gregal a primera hora i moderat de xaloc la resta del dia, fins i tot amb algun cop fort al migdia, i fent que la mar hi hagi marejol bastant notable a la tarda.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor?
0: Baix Penedès.
1: Sí, sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda de Tarragona número 2...

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa El Sol. Pollos a la brasa. Canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa El Sol.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ya sabes que es difícil controlar los sentimientos y más cuando llega el adiós. Díselo, Vladi.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Escolta, Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Bonito.
4: Bar La Pinya.
3: Todo me parece bonito.
4: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
3: Bonito lugar.
4: Bar La Piña.
3: Bonita la cama.
4: Buen rollo y familiar.
3: Se ve el mar.
4: Fideuay paellas.
3: Y tú es el día.
4: Ven a conocernos.
3: Acaba de empezar.
4: Bar La Piña.
3: Bonita la vida.
4: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
3: El teléfono suena, mi pana.
4: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
0: De extra perruita te
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda de...

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès. Bon niñas veñe, bon niñas veñe,
1: bon niñas veñe que va. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: pel cap les bases. El foc ha afectat un palet a l'exterior i part de l'interior de les instal·lacions. Protecció Civil ha activat el pla Plascat, tot i que no s'ha detectat substàncies tòxiques a la zona. I un home de 63 anys ha mort mentre feia una ruta de senderisme a la zona de Fontscaldes, a Valls. Els bombers van activar un dispositiu de recerca després que la seva parella alertés que no havia tornat de l'excursió i el cos va ser localitzat a la tarda a pocs metres d'un camí. I Catalunya ha registrat el màxim de demanda elèctrica del 2026 en plena onada de calor. Aquest dimecres el consum va arribar a més de 8.000 megawatts, gairebé un 10% més que el màxim de l'estiu passat, convertint-se en la tercera punta de més demanda a la sèrie històrica. De fet, ahir, en el pic d'aquesta tercera onada de calor, es va batre rècords de temperatura a Catalunya. 42,4 graus a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, o 41,8 a Vacarisses, al Vallès Occidental, rècord històric de 3 dècades. A Vinebre, la Ribera d'Ebre es va arribar als 41,6 i a les Terres de l'Ebre, comarques gironines i Ponent, es van superar els 40 graus. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions. Si es pot aplicar l'amnistia al procés a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria aplanar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees, majoritàriament forestals, entre Rubió i Castellfolit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querols i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 162 hectàrees. Els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques més continuen en el nivell 3, per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç de Munt i l'Obac. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més a aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del ventilador dels serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Bon, avui dijous, dia 16 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit tanca una festa major històrica marcada per l'èxit de Mullats i Cremats. Cunit ha acomiadat una nova edició de la Festa Major amb una gran participació ciutadana, un ambient immillorable i unes jornades plenes de cultura popular, tradició i festa als carrers del municipi. Des de l'Ajuntament de Cunit volen expressar el més sincer agraïment a totes les entitats, voluntaris, serveis municipals, cossos de seguretat i en especial a tots els veïns i veïnes que han fet possible aquesta Festa Major, el qual hagi estat un any més tot un èxit. La gran novetat d'enguany ha estat el naixement de la iniciativa Mullats i Cremats, que ha omplert els carrers de color blau i taronja i ha despertat una gran implicació ciutadana. Durant tota la Festa Major, els dos equips han protagonitzat diferents activitats i reptes en un ambient de sana rivalitat, demostrant que la unió, la convivència i les ganes de passar-ho bé són l'autèntic esperit de la festa. Finalment, els Mullats s'han proclamat vencedors d'aquesta primera edició. Tot i això, el veritable triomf ha estat la participació de centenars de persones que han fet de seva aquesta nova tradició. Per al cap i a la fi, el més important no és el qui guanyava, sinó compartir la Festa Major, fer poble i gaudir-la plegats. La regidora de Cultura, Montse Càmera, ha destacat

0: Aquesta festa major ens ha demostrat una vegada més la força de les nostres entitats i de la nostra gent. L'èxit de Mullats i Cremats confirma que quan treballem junts som capaços de crear noves tradicions que uneixen el poble i fan créixer la nostra festa major. Gràcies, doncs, a totes les persones que ho han fet possible. Per la seva banda, l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha afirmat que Cunit ha tornat a demostrar que sap viure la festa major com ningú. Estem molt orgullosos de la implicació de la ciutadania, de les entitats i de totes les persones que han treballat perquè aquests dies hagin estat inoblidables. Aquesta primera edició de Mullats i Cremats ha arribat per quedar-se i és un exemple més de la capacitat que té Cunit per innovar sense perdre les seves arrels. L'Ajuntament també vol felicitar a totes les entitats del poble participants per la seva dedicació i esforç, així com totes les persones que han contribuït a mantenir viu l'esperit festiu durant aquests dies. També a la web de l'Ajuntament podreu veure les imatges oficials de la Festa Major de Cunit 2026, al qual també podreu gaudir del vídeo resum llarg de la Festa Major de Cunit 2026 o també el vídeo resum curt d'aquesta Festa Major. D'altra banda, també recordem de que avui Ràdio Cunit oferirà un creuer per dues persones en aquesta campanya organitzada per Cunit Vila Comercial a la FEC, l'Associació de Comerciants Empresaris de Cunit, una iniciativa al qual doncs va encetar fa cosa d'un mes a la campanya, al qual va començar el passat dia 15 de juny i que va finalitzar en el dia d'ahir. Comprar a Cunit té premi, més de 600 premis i un sorteig final, un creuer per dues persones. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador. Doncs tota la gent a la qual ha comprat als nostres comerços, doncs ha adquirit aquest rasca, el qual també podria obtenir un premi i el qual aquest rasca es guarda perquè avui en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji a les 9 de la nit, doncs es realitzarà aquest sorteig, el qual es farà a través dels micròfons de Ràdio Cunit d'un fantàstic creuer per dues persones. Caldrà respondre en directe. Estigueu atents a tota la gent que tingui els seus rasques, doncs amb el telèfon, perquè us trucarem en viu i en directe. Si no agafeu el telèfon, passarem al següent candidat per endur-se aquest fantàstic creuer per dues persones. Una iniciativa més de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a la FEC Cunit Vila Comercial, amb Ràdio Cunit i també doncs amb Camaleon Travel i la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit. I també recordem que tenim un tall de trànsit al carrer Les Sorres, el qual finalitza el 20 de juliol. Amb motiu de les obres d'asfaltatge del carril bici, es produirà un tall de trànsit de 8 del matí a 1 del migdia des de demà divendres a la zona per damunt de la via del tren i dilluns a la zona de la platja. Disculpeu les molèsties i gràcies per la vostra comprensió. D'altra banda, i segons la Fura, es convoca una concentració a Cunit contra la brutícia i l'acumulació de deixalles. L'Assemblea Veïnal de Cunit ha convocat una concentració de protesta aquest dijous proper, dia 30 de juliol, contra l'acumulació de residus a la via pública i la proliferació de plagues que afirmen que estan patint. Des de l'entitat apunten a un comunicat que l'actual model de gestió de residus que es va implementar el 2024 no funciona i que no té els recursos necessaris per garantir-ne el bon funcionament. I això està provocant molta brutícia a la via pública i a la proliferació de rates i paneroles. Per aquest motiu exigeixen al govern local que impulsi un servei de neteja i recollida de residus eficaç i adaptat a les necessitats reals del municipi, com ja ha passat en d'altres pobles, així com actuacions immediates per combatre la proliferació de plagues, amb la concentració a la qual es farà, doncs com dèiem, el pròxim dijous, dia 30 de juliol, a 6:15 de la tarda, al davant de l'Ajuntament, coincidint amb el ple municipal. Un ple municipal al qual serà retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i que un cop acabat podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. D'altra banda, tenim bons resultats a la prova pilot impulsada per controlar la canya americana amb rucs al Baix Penedès. La prova pilot impulsada per el GPEC EDC amb el suport de la Fundació Pinae per controlar la canya americana mitjançant rucs ha donat bons resultats. Segons apunten els seus impulsors, el projecte ha demostrat que la pastura dirigida pot ser una alternativa sostenible i efectiva als mètodes tradicionals que s'usen per mirar d'eliminar una de les plantes invasores més problemàtiques dels ecosistemes fluvials mediterranis. Durant els últims mesos, un ramat de rucs ha pasturat en tres parcel·les experimentals amb dons de la nostra comarca. L'objectiu era analitzar com influeixen factors com la densitat de la canya o el tipus de terreny en el comportament dels animals i en la seva capacitat per controlar la vegetació, del qual explicaven fonts del GPEC. Segons la Fura, un cop finalitzada aquesta primera prova, des de l'entitat ecologista conclouen que els resultats són clars. Els animals contribueixen a mantenir sota control la canya americana. Ho fan tallant-ne les tiges per alimentar-se de les parts més tendres i, en alguns casos, removent parcialment les arrels superficials, fet que en debilita el creixement. Això genera petites clarianes que faciliten la recuperació del bosc de ribera i afavoreixen, doncs, la presència d'espècies autòctones com el saúc, l'esbarzer o la vinca. Alguns dels rucs han estat equipats amb dispositius GPS que han permès registrar els seus moviments i patrons d'utilització de l'espai, una informació que ha ajudat a determinar quines zones són més utilitzades, la intensitat de pastura i la relació entre el comportament dels animals i el control de la vegetació. Paral·lelament, el projecte ha comptat amb un seguiment veterinari continuat per garantir el benestar dels animals, confirmant que no s'ha detectat cap còlic ni cap alteració intestinal associada al consum de canya en els rucs. Aquesta primera fase pot ser el punt de partida d'una segona fase amb un enfocament més científic. I el Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tan acunit com el conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de Les Guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de La Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades ja estan a la venda a la web oficial del festival, feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor de Cunit i l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I 24 joves recuperaran aquest estiu els camins de pedra seca de Cunit. El camp de treball impulsat per la Fundació Escolta Josep Carol permetrà restaurar marges i camins tradicionals durant 15 dies. Un total de 24 joves d'entre 14 i 17 anys participaran aquest estiu a Cunit Camp, reconstruint patrimoni pedra a pedra, un camp de treball que combina voluntariat juvenil i conservació del patrimoni cultural. La iniciativa impulsada per la Fundació Escolta Josep Carol es desenvoluparà durant 15 dies al municipi. L'objectiu principal del projecte és recuperar marges i camins de pedra seca per contribuir a la preservació d'un patrimoni estretament vinculat al paisatge, la història i la identitat de Cunit. La pedra seca és una tècnica constructiva tradicional que consisteix a encaixar, doncs, les pedres sense utilitzar argamassa, un coneixement transmès de generació en generació que en els darrers anys ha experimentat una notable revalorització del seu valor històric, paisatgístic i ambiental. Les actuacions es concentraran principalment al bosc de Cal Ros, un espai natural protegit on els participants duran a terme tasques de neteja, manteniment i restauració de marges i camins. Cunit conserva una dotzena de barraques de pedra seca catalogades, un patrimoni que el municipi continua posant en valor amb iniciatives com aquest camp de treball. La Fundació Escolta Josep Carol organitza anualment camps de treball arreu de Catalunya amb l'objectiu d'oferir als joves experiències de servei comunitari, fomentar el compromís social i apropar-los al coneixement del territori. L'entitat sense ànim de lucre va ser creada l'any 1997 per Escoltes Catalans per impulsar projectes socioeducatius adreçats a infants, adolescents i joves. I l'àrea única del taxi del Baix Penedès entra en funcionament, de moment, sense el Vendrell. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha informat que l'àrea única de taxi ja ha entrat en funcionament després de que tots els municipis, tret del Vendrell, s'hagin adherit al projecte. Des de l'ENS supramunicipal expliquen que aquest nou model de gestió permetrà un servei de transport més eficient, coordinat i accessible a la ciutadania, especialment en aquells municipis amb una disponibilitat limitada de taxis. El nou sistema vol primar la proximitat, prioritzant l'atenció amb els taxistes del municipi des d'on demani el servei. En cas que aquesta atenció no sigui possible, el sistema derivarà la petició a un altre taxi de la comarca. Precisament aquest era un dels punts de conflicte amb els taxistes del Vendrell, quan es va anunciar el projecte des de Radio Taxi i Elite Taxi, el que van denunciar que aquesta àrea beneficia a uns pocs taxistes en detriment dels professionals que compleixin la llei i atenent diàriament els seus municipis. Per això van mostrar la seva oposició majoritària al projecte. En aquell moment, l'Ajuntament del Vendrell ja va condicionar el seu suport a l'àrea única a l'aval majoritari del sector. Preguntat per l'absència del Vendrell en la primera fase de la posada en funcionament de l'àrea única, l'alcalde Kenneth Martínez ha reiterat que no han rebut cap petició dels taxistes per tirar endavant aquesta mesura. El president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, també va avisar el passat novembre que l'àrea podria tirar endavant sense el concurs del Vendrell, una cosa que al final s'ha complert. Per accedir al nou servei s'ha impulsat una aplicació mòbil específica i també un número de WhatsApp al 608 48 30 02, 608 48 30 02, des d'on només caldrà indicar el lloc de recollida i la destinació. Els diferents municipis també disposaran de codis QR informatius que permetran accedir de manera immediata als canals de reserva. Però encara tenim més titulars. Paneque destaca una inversió de 65,7 milions al Penedès per reforçar infraestructures, habitatge i el cicle de l'aigua. Els pressupostos del Departament de Territori del 2026 inclouen actuacions destacades com la connexió de la desalinitzadora del Foix, l'habitatge públic de Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú i el drenatge del Port Vilanoví. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest passat dimarts les inversions previstes pel seu departament a la Vegueria del Penedès dins dels pressupostos de la Generalitat per al 2026, que sumen 65,6 milions d'euros, el que, segons ha remarcat aquesta xifra, representa una aposta pel valor estratègic del Penedès, tant pel seu pes industrial i agrícola com per la seva situació com a eix de connexió entre l'àrea metropolitana, Tarragona i la Catalunya Central. Les principals partides es concentren en infraestructures ferroviàries, amb 16,2 milions d'euros, carreteres amb 10 milions, projectes vinculats al cicle de l'aigua amb 13,13 milions, polítiques d'habitatge amb 9,2 milions i ports i transport marítim amb 1,8 milions. Per territoris, la distribució de les inversions preveu 26,6 milions d'euros a l'Anoia, 17,4 milions a l'Alt Penedès, 9,5 milions al Garraf i 2,72 milions al Baix Penedès, els quals afegeixen actuacions de caràcter transversal i finançaments específics. Entre les actuacions més destacades en carreteres hi ha la conservació integral de diversos trams de l'eix transversal, 2,32 milions d'euros, el condicionament urbà de la C31 a Calafell amb 1,4 milions i la millora dels camins de l'entorn de la C15 entre Vilafranca del Penedès i Sant Pere de Riudebitlles amb 2 milions, a més de diverses actuacions de manteniment i millora de ferms. Paneque ha assegurat que el govern ha estat fent un esforç permanent per actualitzar el país i guanyar seguretat a les carreteres, destacant que les noves infraestructures també contribueixen a reduir el trànsit del pas dels nuclis urbans. En l'àmbit ferroviari, la principal inversió correspon als ferrocarrils de la Generalitat. La consellera ha defensat que el transport públic és la segona gran aposta d'aquesta legislatura i ha assegurat que estan desplegant les inversions més potents mai fetes abans en democràcia per convertir Catalunya en una referència europea en aquest àmbit. Pel que fa al cicle de l'aigua, el pressupost inclou una de les actuacions més esperades al territori, la redacció del projecte constructiu i l'execució de la connexió hidràulica i l'elèctrica de la desalinitzadora del Foix, que desenvoluparà Aigua Ter Llobregat amb una inversió de 10 milions d'euros. A més, també es destinen 1,5 milió d'euros a la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Masquefa. I també tindrem habitatge públic a Sant Pere de Ribes i a Vilanova, amb el dragatge del port de Vilanova. Els comptes de la Generalitat preveuen una despesa global de 49.162 milions d'euros, un 22,8% superior als darrers pressupostos aprovats, els de 2023. En aquest marc, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica incrementa un 80% el seu pressupost d'inversions, que arriba als 1.440 milions d'euros amb l'objectiu de reforçar les infraestructures, ampliar el parc públic d'habitatge i accelerar la transició ecològica. I el clima empresarial al Garraf i al Penedès millora i recupera els nivells més alts de l'últim any. La percepció de les empreses del Garraf i del Penedès sobre la situació dels seus negocis ha millorat durant el segon trimestre d'aquest any i així ho reflecteix el darrer pànel de clima empresarial de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que mostra una recuperació de la confiança després de diversos trimestres de descens i consolida un escenari d'estabilitat de cara als pròxims mesos. Les empreses participants valoren la situació actual dels seus negocis com a una nota mitjana de 7,58 sobre 10, superior al 7,29 registrat al trimestre anterior i també per sobre del 7,43 del mateix període de l'any passat. Es tracta de la millor puntuació des del tercer trimestre del 2025. L'estudi destaca que més de la meitat de les empreses enquestades, amb un 51,5%, atorguen una puntuació de 8 del seu negoci i cap empresa el valora per sota del 6, fet que evidencia un clima empresarial positiu i compartit per tots els sectors. La indústria obté una valoració mitjana de 7,67, mentre que el sector serveis se situa en un 7,56. Les diferències també són mínimes segons la dimensió i de les empreses. Les microempreses puntuen amb un 7,6, les grans empreses amb un 7,5 i les de la mida mitjana amb un 7,5. Segons el panel, el 48% de les empreses considera que la seva situació ha millorat durant el segon trimestre, mentre que en un altre 48% assegura que s'ha mantingut estable. Només un 3% afirma haver empitjorat. Pel que fa a l'ocupació, el 63% de les empreses ha mantingut la plantilla sense canvis. Un 18,2% l'ha incrementada i el mateix percentatge ha registrat una reducció de personal. Les expectatives per al tercer trimestre continuen marcades per la prudència. Dues de cada tres empreses, amb un 66%, preveuen mantenir la situació actual del negoci, mentre que un 27% confia en una evolució favorable. Només un 6% anticipa un possible empitjorament. La mateixa tendència es trasllada a l'ocupació. El 84% de les empreses espera conservar la plantilla actual i un 9,1% preveu ampliar-la i un 6,1% contempla una possible reducció. El panel també analitza diversos factors que condicionen l'activitat empresarial. En aquest sentit, gairebé la meitat de les empreses, amb un 48%, assegura que l'absentisme laboral té algun impacte sobre el seu funcionament. D'aquestes, un 27% considera que l'afectació és lleu i un 21% la qualifica d'important. Pel que fa a la morositat, un terç de les empreses, amb un 33%, detecta un lleuger augment dels impagats respecte a l'any passat, mentre que dues de cada tres no observen canvis. Cap de les empreses consultades afirma haver patit un increment important de la morositat. El panel de clima empresarial és una iniciativa trimestral de la Federació Empresarial del Gran Penedès que recull l'opinió d'una trentena d'empreses del Garraf i del Penedès amb l'objectiu de conèixer l'evolució i les expectatives del teixit empresarial del territori. Tot i que les dades tenen un caràcter qualitatiu i no són estadísticament representatives, ofereixen una fotografia de l'estat d'ànim del món empresarial de la vegueria. I l'enoturisme es consolida com un canal clau de venda. 6 de cada 10 cellers venen més del 10% del vi directament als visitants. Un estudi de l'Incavi revela que 8 de cada 10 cellers aconsegueixen que més de la meitat dels enoturistes comprin vi després de la visita. L'enoturisme s'ha convertit en molt més que una eina de promoció per als cellers catalans. Segons l'estudi Enodata, de la venda directa en enoturisme, impulsat per l'Institut Català de la Vinya i del Vi, i elaborat per la revista Enoturista, les visites als cellers s'han consolidat com un canal de venda directa cada vegada més rellevant pel sector. L'informe elaborat a partir de les respostes de 127 cellers catalans, que representen més del 25% dels establiments visitables del país, constata que el 57% dels cellers assegura que la venda directa als visitants ja representa més del 10% del total de les seves vendes de vi. El director general de l'Incavi, Joan Gené, destaca que les dades mostren que la visita als cellers té un impacte comercial clar i subratlla que l'enoturisme s'ha convertit en una eina econòmica que va molt més enllà del simple tast de vins a la nostra vegueria. D'altra banda, la denominació d'origen Penedès impulsa un nou reglament per separar la gestió dels vins tranquils i dels escumosos. La reforma també garantirà la paritat entre viticultors i cellers en tots els òrgans de govern, adaptant la denominació d'origen als nous reptes del mercat. La denominació d'origen Penedès ha iniciat la redacció del nou reglament que regularà de manera independent els vins tranquils i els vins escumosos. La denominació d'origen ha constituït la comissió encarregada d'elaborar aquest nou marc normatiu que preveu la creació de dues cambres amb capacitat de decisió pròpia per cadascuna de les dues tipologies de vi. Però encara tenim més notícies. I és que tornen les Nits Vora el Mar amb tributo a los mejores. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits Vora el Mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació va començar el passat dia 3 de juliol i segueix aquest 17 i 24 de juliol a 2:15 de la nit a la plaça de Turisme amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle, continua amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I també tenim una sortida patrimonial, l'Avenc de Sant Antoni, que tindrà lloc, aquest proper dia 18 de juliol a 6:45 del vespre, al punt de trobada el qual es realitzarà a la plaça Tomás y Valiente, davant del McDonald's. Visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni, amb reserva prèvia al 977 67 47 77, 977 67 4777 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I el proper dijous, dia 23 de juliol, a 10:45 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de la Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari web, el que trobareu a la web de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim una altra sortida patrimonial titulada Noms i els renoms, que tindrà lloc el proper 25 de juliol a 6:45 del vespre a la plaça de la Vila. Amb reserva prèvia també al 977 67 47 77, 977 67 47 77 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, on a Llorenç del Penedès ha acollit una nova sessió del Consell d'Alcaldies del Baix Penedès. Els alcaldes i alcaldesses de la comarca s'han reunit per abordar diversos temes d'interès comarcal, entre els quals destaca la presentació del local RED, així com diferents qüestions relacionades amb la seguretat del territori. Aquest espai de treball i coordinació permet compartir inquietuds, posar en comú projectes i continuar impulsant iniciatives que contribueixin a millorar els serveis i la qualitat de vida als municipis del Baix Penedès. A més, el Consell Comarcal del Baix Penedès posa en marxa el programa MAIS per ajudar a persones en situació de vulnerabilitat a accedir al mercat laboral. Aquest programa, subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus, té com a objectiu millorar l'ocupabilitat i afavorir la inserció laboral de 30 persones de la comarca mitjançant itineraris personalitzats d'orientació, formació i acompanyament. El programa ofereix orientació laboral individualitzada, millora de competències personals i professionals, acompanyament en la recerca de feina, prospecció d'empreses i seguiment de la inserció laboral, on el programa es desenvoluparà de l'1 de juliol al 30 d'abril. D'aquest any vinent. És un programa gratuït i per més informació podeu contactar a mais1@baixpenedès.cat o bé al 977 157 167 977 157 167. I tenim Cinema a la Fresca amb una proposta per reflexionar sobre la diversitat i els drets de LGTBIQ+. Aquest estiu no et perdis la projecció de Retrato de una mujer en llamas, una pel·lícula de gran reconeixement internacional que aborda l'amor, la llibertat i la identitat des d'una mirada íntima i emotiva. Tindrà lloc el proper dijous 13 d'agost a 10:00 PM al Port de Segur de Calafell. Activitat gratuïta. Pel·lícula de temàtica LGTBIQ+, el que no és recomanada per a menors de 18 anys. Una iniciativa del Servei d'Atenció Integral Site LGTBIQ+, del Baix Penedès, per promoure la visibilitat, el respecte i la diversitat a través del cinema. Us hi esperem! I també la passada setmana el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, va continuar la ronda de reunions de treball amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats dels municipis i reforçar la coordinació institucional. A Sant Jaume dels Domenys es va reunir amb l'alcalde Magí Pallarès per analitzar la situació després de l'incendi forestal d'aquesta setmana al Pla de Manlleu. Durant la trobada també es va parlar del paper de les ADF, de la seguretat i el desplegament dels Mossos d'Esquadra a la comarca, així com dels avenços de la comunitat de regants de la vegueria del Penedès. A Llorenç del Penedès, la reunió amb l'alcaldessa Montserrat Ventosa va servir per preparar el pròxim Consell d'Alcaldes que se celebrarà la setmana vinent, aquesta setmana vaja, al municipi, el que també s'han abordat els principals temes que es tracta durant la sessió i la possibilitat de mancomunar nous serveis reforçant el suport que el Consell Comarcal pot oferir, especialment als municipis més petits. I marxem al món del vi al cava, marxem al 3 de 8, on 3 naus rosat de Dominio, Gran Or i Millor Escumós rosat són els premis binaris d'aquest 2026. El cava de Cellers Domenys obté el màxim reconeixement del certamen català de referència i consolida la trajectòria d'excel·lència de la marca Dominio. I Joaquim Tossa es deixa la presidència de l'AICAVA després de 4 anys al capdavant de l'associació. El president sortint destaca el paper de la denominació d'origen cava com a eina clau per al futur de la viticultura i l'elaboració vitivinícola a Catalunya. A més, produir un quilo de raïm costa al viticultor entre 53 cèntims i 56. Vilafranca acull la 14a taula del cava, on el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i l'Alimentació presenta l'estudi de costos de producció del raïm vi i vi base de cava d'enguany. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ara, com bé us comentàvem, us deixem amb el temps, com sempre, de la mà del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable, amb un cel enlleganyat per la presència de pols en suspensió, amb cel terrós, sí que amb domini del sol, amb alguns núvols baixos, també algun dalt, seran més abundants de cara a la tarda, però en principi no esperem cap altre canvi de temps destacable, amb una temperatura que ha pujat de nit, no ha baixat dels 26 graus avui amb una nit tòrrida, mentre que la màxima avui doncs es mantindrà o baixarà unes dècimes, molt poc, i estarà al voltant dels 29-30 graus arran de mar i al voltant dels 31 a la major part del terme municipal, amb una humitat, això sí, molt alta i ambient molt xafuós. Vent feble de gregal a primera hora i moderat de xaloc la resta del dia, amb un cops més destacables al migdia, fent que la mar hi hagi marejol més considerable a la tarda, amb alguna breu àrea de maró i possibilitat de banderes grogues a les nostres platges de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui una mica més estable, amb domini del sol, amb alguns núvols baixos més abundants fins a mig matí i de puntuals la resta del dia. Continuem encara amb aquesta pols en suspensió i un cel terrós o blanquinós amb una temperatura mínima que baixarà al voltant dels 25 graus. No baixarà més, continuem tenint tòrrida, però no serà tan calorosa com la passada, tot i que es notarà poc, mentre que la màxima es mantindrà al voltant dels 30 o 31 graus com a molt, amb una humitat alta i amb molta xafogó. Vent feble de gregal la primera hora i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. De cara al cap de setmana baixarà una miqueta la temperatura, però tot i així continuarà amb valors de ple estiu, potser amb una miqueta menys humitat, que això ho faria una mica més suportable de cara al cap de setmana.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
4: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit. El Ventilador.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
2: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
7: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous, a 8:45 del vespre, i en reposició els diumenges, a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
2: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
1: Tots els dijous a les 9 de la nit, us espero.
3: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a les 4 de la matinada, a Ràdio Cunit.
2: Recorda, la matinada de dijous a divendres a les 12 de la nit amb Coverman DJ.
4: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas.

0: clàssic dels 90. Jordi Casas House.
1: El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
0: Jordi Casas House. L'esperit d'Ibiza.
2: D'Ibiza. D'Ibiza.
0: Jordi Casas House.
3: Hola, amics i amigues. Soc Ivan Uriach, DJ Ivanur, i us vull recordar que tots els divendres de 8 del matí a 10 no pots perdre Spice Energy, un programa creat per remixos, creat per la bona música des dels 80, 90, 2000. Per això sí, tot remesclat com té que ser. També música d'actualitat, com no. No t'ho pots perdre. 2 hores a la setmana Spice Energy. Aquí es veiem a Ràdio Cunit. On si no? Ràdio Cunit Spice Energy.
4: Coplejant.
5: Som a tot el país.
4: Coplejant.cat.
5: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí, i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
5: I a la teva ràdio.
6: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més al vostre magazín matinal estiuenc, El Ventilador, que com sempre va bé per fer marxar la calor. I és que a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com només també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. I no només a tota la nostra audiència, sinó també a tots els cunitencs i cunitenques i a tot el turisme que ve a disfrutar de les nostres platges, com sempre, des de la vostra sintonia, aquí, al Ventilador.
3: The telephone number is 977-674918.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: Il telefono della radio è il 977-674918.
4: Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
3: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM. La radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
2: També tenim la web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat. Y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Cunit.
2: Búscanos aquí, nos encontrarás, clar que sí, com sempre, al qual des d'aquí saludem a tota la gent que fa possible aquest programa, a tots els patrocinadors, també doncs com no, els comerços, a la FEC també, recordeu, avui sorteig, a 9:15 de la nit, i també doncs, com no, a tota la gent que fa possible aquest programa, des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Toni Camaro, Mari Carme García, també doncs tenim el que seria doncs la 11 Juan Coma, a la cançó del dia, Núria Ruiz, al temps, en Josep Miró, a l'estat de les platges també, en Josep Miró, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar en el nostre sumari de continguts d'avui dijous, ja 16 de juliol de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà fins a 2:15 de migdia en format magazín i més endavant empalmant amb el format informatiu fins a les 3 de la tarda. Com sempre, des d'aquí, El Ventilador, a Ràdio Cunit. Sumari. I com no, doncs, com sempre, farem, doncs, començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar doncs, tota l'actualitat en general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però a mitjoret abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Ventilador als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. No contents amb tot això, també com no, connectarem amb el nostre company, amb en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. La previsió meteorològica. El temps, eh? A més, també connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, perquè fa la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir perquè fa l'Organització Nacional de Cecs, eh? A més, també, com no, esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I a més, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia, com sempre, de la mà de Núria Ruiz. També, doncs, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui, un 16 de juliol d'altres anys a les nostres efemèrides, i com no, doncs, també tindrem l'agenda d'actes del nostre municipi, el que seria també, doncs, consells per passar a l'estiu en bones condicions amb Israel Rius i també, doncs, doncs, en Juanjo Junquera. A més, també, com no, avui és dia del Mercadillo Municipal al nostre poble. Intentarem connectar amb Agustina Lamòrdala, que, com sempre, ens explica tot el que es cou en el nostre Mercadillo, les ofertes del dia, la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i, com no, doncs, també diversos consells que, com sempre, ens ofereix des del mateix Mercadillo Municipal situat aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'Avinguda de la Font i la Comissaria de Policia, el qual està obert fins a les 2 de migdia, tot i que a partir dels quarts ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vila Mercat Reina, clar que sí, que encara belluga! Com es belluga, Agustina Lamòrdala. A més, també, com no, tindrem altres accions, com per exemple aprendre a parlar anglès, per atendre millor els turistes que vinen al nostre municipi, eh? Com sempre, OK Radio amb Gea Palau. Seguirem, doncs, també repassant les històries dels mundials de futbol en el marc d'aquest mundial de futbol que estem disfrutant de Canadà, Estats Units, Mèxic 2026. I a més, doncs, també amb altres accions que ens arribaran, com per exemple la de cuina amb Karen Illes, doncs també tindrem altres accions barrejades amb la millor selecció musical i, com no, també el nostre santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Nosaltres farem l'encàrrec que desitgis. Ens posarem en contacte amb la persona que vulguis i a sobre t'endràs numeret, al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i, doncs, promocionant el producte quilòmetre zero. Recordem que demà no hi ha sorteig, però que la setmana que ve sí. Per tant, juntarem les dues setmanes, ja que aquesta ha sigut curteta i amb la ressaca de la Festa Major, déu-n'hi-do. Però no us perdeu el mega sorteig d'avui, eh? Avui, atenció, eh? A partir de les 9 de la nit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji, sortejarem un creuer per dues persones, gentilesa de la CEC, Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Camaleón Travel, amb el suport de Ràdio Cunit i de l'Ajuntament de Cunit. Recordeu el sorteig aquí a Ràdio Cunit avui a les 9 de la nit. Aquest fantàstic creuer per dues persones. També, doncs, com no, la setmana que ve, la Casa de l'Oro ens oferirà un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda de Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal, a l'Avinguda de la Font 62 baixos. Alma Music, una classe de cant o de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de Ràdio Cunit i de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montriol 32 de Calafell Platja. I la peruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb secat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum que va pel carrer Francesc Macià, número 18. I la Marina Antiga Calona, dos esmorzars, al passeig marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Bar La Pinya, també dos esmorzars més, al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. I el Olivo Restaurant Lounge ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Rit número 1 del Port de Segur de Calafell. La Bodegueta, dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recobre directe, al ladito de la diligència. Sí, la diligència que ens oferirà dos vermuts a la plaça de Sant Cristòfol de Cunit. A més, també tenim la Peixateria Cunit, que ens ofereix cues de rap i ampolla de caldo al carrer Empar Nadal. I la Xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata, nata, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Velo, del mateix de la policia local. Xurreria Velo. Ananda Yoga Studio Cunit ens ofereix també una sessió de yoga o massatge al carrer Major número 6. I la Braseria Hípica de Cubelles, un vermut i braves per dues persones, en visita a les seves instal·lacions que trobaràs aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. La Camiseria Jaguara, mig quilo de carn picada, a l'Avinguda Barcelona 185. I Pollo a la Brasa al Sol també ens ofereix un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font número 86, dissabte o diumenge. També la Cova del Gorka, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo número 4. I el local social al castell també ens ofereix un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres, al passeig marítim número 5. I la pizzeria Renat també ens ofereix una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, al carrer Víctor Català 4 de Comarruga, un esmorzar per dues persones. I al mateix local, al costat, tenim la Penya Bètica de Comarruga, amb aquest sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, també al carrer Víctor Balaguer 18 de Cubelles, ens ofereix un sopar per dues persones de dijous a diumenge. I al Saborea, un esmorzar esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, també un lot consistent en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, amb consumició gratuïta mentre esperes comanda. I la discoteca Lou, una invitació amb consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. La Girada de l'Arbós, també una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arbós. I el Recodols, una beguda refresc i tapa de dilluns a divendres, al carrer Costa Durada número 17. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones a l'Avinguda Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia, un menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. I al Museu del Ferrocarril de Catalunya, Vilanova, una invitació per dues persones. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algú millor, sintonitza-ho, però que amb aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
0: Un cop d'ull als diaris.
2: I ràpidament hem de designar-nos totes les notícies que fan referència als diversos rotatius d'avui dijous, dia 16 de juliol de 2026. I començarem, doncs, per al diari de Tarragona, que han set a portada amb el següent titular. 5 metres de mur des del Serrallo a la Llarga. A Tarragona, Adif preveu construir pantalles que resseguiran tot el litoral per rebaixar el soroll de tren. En fotografia de portada, che, no vamos en la final. Argentina serà aquest diumenge el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial. Observem, doncs, a Messi abraçant-se amb els seus companys. També a Tarragona, Feijó designa aquest dissabte Martorell com a alcaldable del Partit Popular. La portaveu repetirà com a candidata. Pel que fa a demografia, a l'Ebre guanyà gairebé 3.000 nous residents el 2025. I a Vandellós es projecta un centre d'energies renovables. També fa referència a aquesta 29a edició de la Festa del Renaixement. I a Tortosa, doncs, del 16 al 19 de juliol. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portada sobre la crisi de l'habitatge. La manca d'habitatge frena el creixement econòmic català. Segons Pimec, la meitat dels negocis encastats renuncien a augmentar el seu volum pel problema residencial. A més, el Consell de Treball de Catalunya adverteix que la crisi immobiliària llastra el benestar i crea desigualtat. En fotografia de portada, Messi porta Argentina a la final. La vigent campiona serà la rival d'Espanya diumenge després de que Messi obrís ahir un nou miracle futbolístic, amb Anglaterra guanyant 1-0, gol del blaugrana Gordon. El 10 es va carregar l'equip a l'esquena i va, doncs, assistir a Enzo i a Lautaro per aportar el resultat final de 1-2, Argentina a la final. D'altra banda, gairebé 2.000 euros, doncs, són la diferència de sous en funció del grau universitari que s'ha cursat. I pel que fa a Gibraltar, retiren la tanca i Sánchez celebra l'acord històric. El nou i flexible Sant Jordi Club hi cabran també fins a 9.000 persones. I també tenim avui suplement Comarques gironines amb les recomanacions de músics clàssics al Baix Empordà. També ens recorda Pavarotti el 14 de desembre a les 9 de la nit al Palau de la Música Catalana, on les entrades ja estan a la venda. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el punt avui, el qual ens ha de portar amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure la llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat, amb aquesta gran fotografia que reflexa gran part de tota la portada i amb una biblioteca, doncs, en una sala d'una paret en fons vermell, el que tenim el següent titular. Terra de llibres. Catalunya i molt singularment Barcelona concentren un sòlid sector editorial que és referència a escala estatal i també a Hispanoamèrica. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Lluís Simón, l'Iran, terra de patiment. Els Estats Units tornen a bombardejar un país que viu sota una calor extrema, una llarga sequera i la repressió interna. També tenim crònica de Telma Castro, abans que arribés el rei. I crònica de David Portabella, Gibraltar derroca el mur. Pel que fa a l'esportiu, l'Argentina de Messi lluitarà contra Espanya per repetir títol. Dues assistències del crac en la recta final frustren Anglaterra amb un resultat final de 1-2. Però encara tenim més titulars, més articles signats, com per exemple el de Pere Bosch, titulat "Un pacte, moltes valoracions". Rosa Maria Bravo, refugis que tanquen. Dian Riba, el símptoma Bielsa. Teresa Márquez, en Rajoy i torna. Ana Serrano, desesperació. Carme Vinyoles, parlem de cops d'estat. I Jordi Mayoral, qui escriurà el nostre futur digital? A la capçalera tenim entrevista a Albert Jané, primer premi d'honor de les lletres catalanes, el que declara: el diari Avui continua sent el meu contacte amb el món. I pel que fa referència a l'Observatori Municipal, marxem al Masnou. La piscina municipal es reobre. Tenim entrevistes a l'alcalde Jaume Oliveres i al cap de l'oposició, Sergi Amat. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. A falta de 5 minuts per les 11 del matí, és el torn de La Vanguardia, el que enceta portada amb les conseqüències del procés. El Suprem esperarà el Constitucional per aplicar l'amnistia. La justícia europea es pronuncia avui sobre la llei, però les ordres d'arrest sobre Puigdemont i altres líders es mantindran, doncs, fins que es resolgui el Tribunal Constitucional. En fotografia de portada, cau l'últim mur de l'Europa continental. Pedro Sánchez va emplear ahir el recurs de caiguda del mur al referir-se al desmuntatge de la reixa que separava Gibraltar del territori espanyol, en virtut de l'acord arribat amb el Regne Unit que permetrà al penyó de Gibraltar mantenir-se dins de la Unió Europea i, per tant, subjecte a Schengen. Doncs només uns metres separant una de les zones més riques d'Europa d'una altra molt deprimida. D'altra banda, les pràctiques ja són la principal porta d'entrada a un primer treball. Un macroestudi revela que els joves troben treball més ràpidament. I a Montjuïc, el nou Sant Jordi Club tindrà millor acústica i més capacitat. A Dakota del Sud, a l'esquelet d'un tiranosaurus es ven per 50 milions. I a la capçalera tenim a Leo Messi celebrant el seu gran triomf. L'Argentina de Messi, rival d'Espanya. Els d'Escaloni es fiquen a la final del Mundial després de remuntar a Anglaterra 1-2. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya, el que ens ha de portar amb el següent titular. Primera gran remodelació després de la crisi del 2008. La Unió Europea facilitarà les fusions bancàries transnacionals. El periòdico accedeix a l'informe de la reforma de la banca que prepara Brussel·les, que pretén simplificar el marc regulador. En fotografia de portada tenim a Leo Messi, que celebra el segon gol de l'Argentina, marcat per Lautaro Martínez al minut 91. L'Argentina, rival d'Espanya, després d'una remuntada èpica contra Anglaterra amb un resultat final de 1-2. A més, tenim nota de tall més alta. Les claus de l'èxit del doble grau de dret i relacions internacionals. I pel que fa a civisme, tenim a botellons i burilles que exposen Collserola en un greu risc d'incendis. Pel que fa a competitivitat, tenim a la Pimec, que alerta que la crisi de l'habitatge també castiga les empreses. I en fotografia de portada tenim el primer dia sense fronteres a Gibraltar. El Penyal viurà amb expectació la retirada simbòlica de la reixa en presència de Pedro Sánchez des del costat espanyol. I per últim, deixem el Periòdico de Catalunya i acabem amb El País. El que ens ha de portar precisament amb aquesta imatge que comentàvem, a l'últim mur de l'Europa continental ja és història. La reixa que separava Gibraltar de la línia de la Concepción i dificultava la vida dels ciutadans als dos costats de la frontera durant dècades fou derribat finalment ahir, després de 5 anys de negociacions amb el Regne Unit. Avui aquest cau, l'últim mur de l'Europa continental, va dir el president del govern, Pedro Sánchez, durant l'acte de desmuntatge d'una de les reixes de les portes. La data i l'acord que beneficia a 15.000 treballadors transfronterers queden ja per la història. D'altra banda, l'independentisme confia en l'aval europeu a l'amnistia. El Tribunal Judicial de la Unió Europea es pronuncia avui sobre els dubtes dels tribunals espanyols a prop de les mesures de gràcia. El suport a la norma, doncs, aplanaria el camí per al retorn de Puigdemont a Espanya. I pel que fa al Mundial 2026, tenim una èpica argentina que desafia Espanya. L'equip de Messi remonta davant Anglaterra en un altre partit resolt al final amb un 1-2. En fotografia de portada tenim a Messi abraçant a Lautaro en el segon gol d'Argentina. Luis de la Fuente, més d'una dècada per construir una selecció de luxe, i Rodri Hernández, a l'hereu de Busquets, al comandament de la Roja. Però encara tenim més titulars. De l'Espriel la posa en escac el procés de pau a Colòmbia. Pel que fa a tribunals, Begoña Gómez entrega al jutge Peinado els bitllets del seu viatge a Londres. I pel que fa a Iglesia, a l'Església, els dominics doncs, encobriran el monjo acusat de robar a religiosos. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com també d'Àmbit General, edicions d'avui dijous, dia 16 de juliol de 2026. Ara és moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrari al dret comunitari. Luxemburg conclou

0: antes de responsabilidad contable ejecutadas en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
1: La decisió pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats i també pot aixecar inhabilitacions com la d'Oriol Junqueras. Ara, però, els tribunals espanyols hauran de moure fitxa. Ja a Sant Quirze de Safaja, els bombers han treballat durant tota la nit per mantenir estabilitzat un foc forestal que va començar ahir a primera hora de la tarda en una zona molt propera on va començar l'incendi del dia de Sant Joan. Ona Codinenca, Gemma Pertmanyé.
2: Una trentena de dotacions dels bombers continuen treballant per assegurar el perímetre d'aquest foc forestal de Sant Quirze Safaja, que ha cremat un centenar d'hectàrees, la meitat de l'espai natural dels Cingles de Bertí. Continuen les tasques que han fet durant tota la nit amb l'ajuda de drons per localitzar punts calents des de l'aire i rematar-los des de terra amb eines manuals o amb línies d'aigua. Sant Miquel del Fai es mantindrà tancat i els alcaldes de la zona insisteixen en deixar les vies de comunicació lliures pels equips d'emergència i en evitar el turisme d'incendis. Joan Galí Galeano és alcalde de Bigues i Riells del Fai.
3: Sí, Sant Miquel del Fai és un àmbit en el qual tenim visitants. A l'hora de practicar una evacuació seria força complexa. En aquest sentit, jo penso que els protocols han funcionat perfectament, hem actuat amb antelació, i al final el més important, que és posar la gent a salvo, pues, s'ha fet.
2: Els bombers volen deixar la zona ben treballada abans de les hores centrals del dia, que s'espera que entri vent de component sud d'entre 40 i 50 km per hora, que podria fer canviar la situació.
1: I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cunit.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com.

0: Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
1: Xurreria Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La Xurreria
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixidoria casolana. Xurreria com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
1: Velo.
0: Pizzeria Nanà, autèntica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos como nuestro entrecot. Entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzería Nanà, en la avenida San Joan de Déu número 21. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit.
2: Carnicería Yaguara en Cunit, a pie de carretera, te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La Marina
0: está morena. Peixateria Cunit, ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit, peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant.
3: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
0: Aquestes vacances, viatja amb nosaltres.
4: 107.0, de la freqüència modulada.
0: Ràdio Cunit.

0: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments els és impossible de passar per antena, però sí ens han facilitat la informació que la jornada va transcorrent-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Pel que fa a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Puigcerdà, l'atur de Querol. Es manté un servei alternatiu per carretera des de la Barcelona Far i Puig i Puigcerdà, l'atur de Querol, al qual doncs, també s'han modificat els horaris. A la R7, sense servei a motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A Rodalies Girona, RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanet. Entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A Rodalies Lleida, RL4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia. I a més també a la R14, el tren de Tarragona, Lleida, Pirineus, a circular amb una demora de més de 40 minuts per una incidència operativa. També a la R13, el tren de Lleida, Pirineus a Barcelona, estació de França, circula amb una demora de 40 minuts a causa d'una altra incidència provocada per robatori de coure. A més, també tenim circulació amb demores que poden superar la mitja hora de mitjana a causa d'una incidència per robatori també de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. A la R14, aquesta incidència també afecta a la mateixa línia. I a la R11, el tren de Barcelona-Sants a Portbou circula amb una demora d'una hora a causa d'una incidència per causes operatives. A la R16, també la circulació del tren de Barcelona-Estació de França a Tortosa circula amb una demora de 40 minuts a causa d'una incidència també per causes operatives. Un altre dia complicat a Rodalies i regionals de la Renfe. Ja sabeu que per més informació podeu contactar a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable, amb un cel enlleganyat per la presència de pols en suspensió, amb cel terrós, sí que amb domini del sol, amb alguns núvols baixos, també algun dalt, seran més abundants de cara a la tarda, però en principi no esperem cap altre canvi de temps destacable, amb una temperatura que ha pujat de nit, no ha baixat dels 26 graus avui amb una nit tòrrida, mentre que la màxima avui doncs, es mantindrà o baixarà unes dècimes, molt poc, i estarà al voltant dels 29-30 graus arran de mar i al voltant dels 31 a la major part del terme municipal, amb una humitat, això sí, molt alta i ambient molt xafuós. Vent feble de gregal a primera hora i moderat de xaloc la resta del dia, amb un cops més destacables al migdia, fent que a la mar hi hagi marejol més considerable a la tarda, amb alguna breu àrea de maró i possibilitat de banderes grogues a les nostres platges de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui una mica més estable, amb domini del sol, amb alguns núvols baixos més abundants fins a mig matí i de puntuals la resta del dia. Continuarem encara amb aquesta pols en suspensió i un cel terrós o blanquinós amb una temperatura mínima que baixarà al voltant dels 25 graus. No baixarà més, continuem tenint tòrrida, però no serà tan calorosa com la passada, tot i que es notarà poc, mentre que la màxima es mantindrà al voltant dels 30 o 31 graus com a molt, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Vent feble de gregal a primera hora i de xaloc la resta del dia, fent que a la mar hi hagi marejol. De cara al cap de setmana baixarà una miqueta la temperatura, però tot i així continuarà amb valors de ple estiu, potser amb una miqueta menys humitat, que això ho faria una mica més suportable de cara al cap de setmana.

0: ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment ja de donar pas a que seria la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, ara que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Anem fent, amb molta calor. Jo ja et dic, no, és la meva frase, amb molta calor.
0: Bueno, doncs per això tenim el ventilador, com sempre, i a més a refrescar-nos amb aquestes propostes musicals que sempre ens ofereixes. Avui, de quin es tracta?
1: Avui és el tema que va escriure George Harrison tal dia com avui per als Beatles,
0: sí,
1: que és el He Comes the Sun.
0: Ui, mític tema musical també. Doncs bueno, doncs amb aquest tema ens quedem. Doncs Núria, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, si de vol. Ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà.
0: Petonets i abraçades. Adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, és el moment de conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la 11, amb el cuponazo.
1: Un viernes por la mañana salí de casa, salí de casa.
0: I comencem, atenció, pel triplex de la 11, on el número premiat ha estat el 614, 614.
1: Entrenada, se me vino el mundo encima, estaba más...
0: El sorteig midià de la 11, el número premiat és el 28 de febrer de... Bueno, la data premiada és el 28 de febrer de 1961, amb el 5 de trèvols. I anem per la Super 11. Els números premiats són l'1, 5, 9, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 37, 48, 50, 54, 63, 64, 72, 77, 83 i 85. La dupla de la 11, el número premiat és el 12. I el cupó diari, el 54.312. 5, 4, 3, 1, 2, de la sèrie 35. Fins aquí, doncs, aquestes han sigut les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. Fins aquí el nostre cuponazo del...

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Mantenim aquesta situació de marejola a la mar, mar una miqueta moguda, amb onades que al matí estaran entre els 25 i 30 centímetres, mentre que a la tarda poden augmentar una mica al voltant d'entre 40 i 50 centímetres, fent que la situació marítima doncs estigui una miqueta moguda, amb vents del nord-est al matí de força 2-3 i de xaloc de força 3-4 a la tarda. Això farà que a partir de migdia sovintegin les banderes grogues a les nostres platges.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dijous, dia 16 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Montaner, situada al passeig Narcís Verdagí, número 10 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 0703. Repetim, 93 895 0703. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Sa Font Albert, situada a la Ronda Universitat 1, local 5 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-0041. Repetim, 977-16-0041.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha una estrella tan gran que si ocupés el lloc del Sol arribaria més enllà de l'òrbita de Júpiter. Es tracta de UI Scuti, una de les estrelles més grans conegudes. Per fer-nos una idea de la seva mida, si el Sol fos una pilota d'uns 14 centímetres de diàmetre, UI Scuti tindria una mida comparable a un edifici enorme. La llum triga uns 7 segons en donar una volta completa al Sol. En canvi, per recórrer la circunferència d'UI Scuti necessitaria diverses hores. És una diferència tan enorme que costa imaginar-la. Tot i això, les estrelles gegants no són necessàriament molt més massives que altres estrelles. Com que són tan inflades, la seva densitat és extraordinàriament baixa. Si poguéssim omplir una esfera de la mida d'UI Scuti amb aire terrestre, en alguns punts aquest aire seria més dens que les capes externes de l'estrella. Els astrònoms creuen que UI Scuti es troba en una etapa avançada de la seva mida. En el futur, probablement acabarà explotant en una supernova o col·lapsant de manera espectacular.

0: Efemèrides.
1: I ara sí, és el moment de començar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 16 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1233 a Borriana, a la Plana Baixa, on Jaume I el Conqueridor conquereix la vila i és el primer pas per conquerir València. A partir d'aquí comencem avançant i arribem ja al 1713 a Torredembarra, amb el combat mateix de Torredembarra en el marc de la Guerra dels Catalans, en què el general català Rafael Nebot mirà de frenar l'avanç de les tropes borbòniques. I ja el 1845 a Valls hi esdevé un avalot contra les Quintes. També tal dia com avui, de l'any 1918 a Valls, obre la primera biblioteca de la xarxa de biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya. I el 1955 a Barcelona s'inauguren els segons Jocs Mediterranis, que se celebrarien del 16 al 25 de juliol. I arribem a l'any màgic, el 1969, amb Cap Canyaveral, la Florida. L'Apolo 11 s'enlaira amb els astronautes Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin i Michael Collins. La missió té per objectiu arribar a la Lluna. I tal dia com avui, de l'any 1978, es crea el Partit dels Socialistes de Catalunya per la unificació de tres partits. El Partit del Socialista de Catalunya Congrés, el Partit Socialista de Catalunya Regrupament i la Federació Socialista de Catalunya PSOE. I amb aquestes que arribem ja... El 1994, en el planeta Júpiter, és colpejat per fragments del cometa Schumacher-Levy 9. També el 1990, a Kiev, la Rada Suprema proclama la sobirania estatal d'Ucraïna amb la separació oficial de la URSS. I ja al segle XXI, el 2004, a l'Alguer, a Cerdanya, la consellera d'Educació de la Generalitat, Marta Cid, i el batlle de la ciutat, Marco Tede, signen un conveni de col·laboració per promoure l'ús del català en l'àmbit educatiu, creant La Costura, la primera escola d'immersió lingüística en català de l'Alguer. A més, el mateix any, a Kumbakonam, a Tamil Nadu, Índia, incendi d'una escola amb el sostre de palla i causa gairebé un centenar de morts. I acabem el 2007 a la prefectura de Niigata, Honshu, a Japó, amb un terratrèmol a Chetsui-Oki de magnitud 6,8 a l'escala de Richter. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 16 de juliol d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: I ara és el moment de rebre a Felip Caudet, el nostre fisioterapeuta i acupuntor. Felip, bon dia.
1: Bon dia, Israel, què tal?
0: Com estem?
1: Bé, aquí refrescant-me una miqueta.
0: Doncs això és...
1: Com l'estiu és.
0: Això està molt bé, eh? Com s'ha de fer a l'estiu? Desconnectant una miqueta. Felip, com sempre, ens portes un remei casolà.
1: Sí.
0: Avui de què parlarem?
1: Avui, Israel, et porto un remei molt senzill que la gent que ens escolta podran fer a casa seva amb quatre coses que tinguin a la nevera i a la cuina. I que bàsicament és un servei que... Bueno, és un remei que no és exclusiu de l'estiu, sinó que és per tot l'any.
0: I
1: és una crema hidratant per les mans.
0: Crema hidratant per les mans. Doncs molt bé, perquè cada cop més, suposo que molta gent doncs, pateix, no?
1: Sí.
0: La sequedat a les mans, suposo que també per, depèn de quina feina faci cadascú, no? Els treballs...
1: Bàsicament podem fer les mans, però bàsicament pot ser per tot el cos.
0: Molt bé.
1: L'únic lloc on... podríem mirar-s'hi una miqueta més, és a la cara, de Vitau. Però vaja, que també serviria per la cara, eh?
0: Molt bé.
1: I la gent que ens escolta ho vol, em posa...
0: I com funciona això, Felip?
1: I a veure, és molt senzill.
0: Què tenim que fer?
1: A veure, que la gent que s'ho apuntin a la gent que ens escolta. Necessitarem, principalment, una patata. Ja saps que jo soc un gran amic de la patata.
0: Molt amic de la patata, eh?
1: Sí,
0: pràcticament
1: patata...
0: tots els remeis tenen com a ingredient principal la patata.
1: És miraculós, la patata, eh? Doncs una patata bullida, eh? Sense pell. Sense pell.
0: Sí.
1: No cal que estigui ni calenta ni freda, tant fa. Això és una menys.
0: Molt bé.
1: Una patata.
0: Sí.
1: Dos cullerades de mel.
0: Dos cullerades de mel, molt bé.
1: Sí. Dos cullerades d'oli i dos cullerades de llet.
0: I dos de llet, molt bé.
1: Sí, això, cullerades poden ser tant de cafè com superes, en funció de la quantitat que fem,
0: Molt bé.
1: Problema. Llavors hem de fer una pasta amb tot això.
0: Una pasta.
1: D'acord?
0: Ho mesclem bé.
1: Sí, ho hem barrejat. La patata, bàsicament, és la base, té una consistència.
0: Sí.
1: Llavors l'aplicarem a la zona que volem hidratar.
0: Per exemple, les mans serien?
1: Sí, són les mans, doncs la posem per totes les mans, i l'ideal seria deixar-la aproximadament uns 5 minuts damunt de la nostra pell.
0: 5 minuts,
1: sí. Després, doncs, se l'aixuguem i ja està. I millor que no en rentem les mans, saps? Simplement se l'aixuguem.
0: Molt
1: i així encara tindrem més sensació d'hidratant.
0: Llavors la sensació suposo que és de suavitat, no?
1: Sí, us quedaran unes mans doncs molt suaus, molt suaus.
0: Això ho podem fer una vegada, dues al dia?
1: Sí, bueno, això no... Si és que hi ha un problema real de sequetat a les mans, una cosa és un fet esporàdic, no? Que doncs, no tenim en cap sense crema d'aquella que fem servir normalment i volem fer aquest remei. I una altra cosa és aquesta gent que pateix constantment de sequetat. Llavors aquesta gent que pateix de sequetat, com a mínim hauria de fer uns 4 o 5 cops per setmana.
0: 4 o 5 cops.
1: Això vol dir un cop al dia, o cada dos dies, i deixar-ho reposar, això, uns 5 minutets damunt de la pell.
0: Molt bé. Fem un repàs ràpid per la gent que no ha pogut anotar-ho bé.
1: Sí. Te repeteixo. Necessitem una patata.
0: Patata.
1: Bullida.
0: Bullida.
1: Dos cullerades de mel.
0: Dos de mel.
1: Dos d'oli.
0: Dos d'oli.
1: Oli d'oliva. I dos de llet.
0: I dos de llet.
1: Sí, tot això ho barregem.
0: Tot això barrejat.
1: I ho apliquem damunt de la zona uns 5 minutets. Ho deixem reposar i després ho aixuguem.
0: Molt bé. Comento el mateix, però veritat és que són remeis que funcionen i, a més, que els podem fer amb productes doncs, que tenim habitualment a la nostra casa.
1: Correcte. Sembla, Israel, el que intentarem és que la gent que ens escolta pugui fer-ho a casa, amb les coses que té per casa.
0: Molt bé. Amb productes d'aquests que habitualment podem trobar a la nostra cuina.
1: Sí, en una cuina, al quarto de bany, és a dir, coses assequibles.
0: Molt bé. Per exemple, avui, com comencem?
1: Doncs avui, si et sembla, et porto un remei una mica per aquesta gent que quan va a la platja es crema. Ara suposo que estem en unes alçades de l'estiu que ja haurien d'estar... Hi ha una mica més morenets, però si hi ha algú que encara no se'n recorda que s'ha de posar ben protegit amb la crema, doncs portem una solució així per calmar una mica.
0: Molt bé, són per aquells dies que potser arribem a casa, ens hem passat d'estona a la platja, potser ens hem dormit, fins i tot. Llavors tenim, per exemple, la pell que ens crema, no? Aquell foc intern.
1: Sí. Llavors porto tres remeis molt senzills. Un de molt tradicional, que potser la gent que ens escolta ja l'ha fet algun cop, que són retalls de cotó, traps que tinguem a casa, molls amb vinagre.
0: Amb vinagre.
1: Aquesta és una opció.
0: Molt bé.
1: Una opció encara per gent que sigui tota l'esquena,
0: doncs
1: es pot posar una samarreta de cotó i xupar-la tota
0: dia. Impregnada, no?, de vinagre.
1: Sí.
0: Això sí que jo ho havia fet alguna vegada de petit, Felip.
1: Aquesta fa una mica d'olor, forta.
0: Això sí, fa olor forta que a mi no m'agrada molt l'olor de vinagre, em mareja. Però la veritat és que sí que funciona, això,
1: I a més, es potenciarà més encara si es posem davant d'un ventilador.
0: Ah, molt bé, molt bé, per refrescar
1: fresco,
0: més, no?
1: Per refrescar més.
0: Uh-huh. Aquesta seria una solució.
1: Això és una opció.
0: La primera. La segona.
1: Després una d'interessant i poc coneguda, que és la patata. La patata crua.
0: La patata crua?
1: Sí, una patata qualsevol, crua. Doncs la ratllarem ben ratllada amb el ratllador i la posarem per tota la zona que tenim irritada pel sol.
0: Ah, molt bé.
1: La patata és molt refrescant. I
0: amb pell, no? Vull dir, tot això ho faríem...
1: Sí, amb pell i tot. L'important és que la patata estigui crua. Si la tenim a la nevera, doncs encara serà més agradable.
0: Clar, vol dir que la sensació serà més fresqueta, no, la patata?
1: Sí, però tant farà això, insisteixo. La gràcia està amb la patata, que també és una substància antiinflamatòria.
0: Uh-huh. Ah, molt bé. Doncs recordem, el vinagre, la patata crua talladeta, no?
1: Ratllada.
0: Ratllada.
1: Correcte, molt
0: poquet. I la que l'esparcim per sobre la zona...
1: La deixem aproximadament uns 10 minutets i veure que se'ns calmarà.
0: 10 minuts, molt bé. I el tercer?
1: L'últim ja és més aviat per aquesta gent si s'han cremat una mica la cara.
0: Sí.
1: D'acord? Que la cara és una zona molt sensible.
0: Sí, potser és més sensible, no? És el nas, no? Que sempre espera una miqueta el nas.
1: El nas, els pòmuls, i és perquè ressalta de la cara i llavors, doncs, és més fàcil que el sol li toqui. Doncs per la cara us porto una cosa que calmarà força.
0: Sí.
1: Les que hem dit abans es poden fer servir, la vinagre potser no, la patata sí, però en el cas de la cara, doncs, jo et recomano, que fem servir un iogurt.
0: Un iogurt?
1: Un iogurt de la nevera, això sí, és important. Sí. I en les zones que estiguin més vermelles del sol, doncs podem fer el que podem fer són rodanxes de cogombre.
0: Ah, de cogombre?
1: De cogombre fresc, sí.
0: Molt bé. Important. Amb el iogurt, no?
1: Sí, posem les rodanxes a les zones més vermelles i la resta de cara amb iogurt, com si fos una mascareta facial.
0: Ah, i això... alívia, no? Sí, treu aquest estal calfor interna. El iogurt. Iogurt natural, de fruites?
1: O... natural, tant fa, eh? No és imprescindible que sigui de sabors, ni res.
0: Així que el iogurt, imagina't, a part de portar bifidus i tot allò, també serveix per la pell, no?
1: Clar, pensa que el iogurt és un bon nutrient per la pell, eh?
0: Sí.
1: Llavors ens servirà.
0: Doncs aquests eren els consells de Felip Caudet, una miqueta per aquests dies que, com podem comprovar, d'altes temperatures i que molta gent va a la platja i que sí, que també ens cremem, no?
1: I tant.
0: Això sí, l'important és que... portem una bona protecció.
1: Ens hem de protegir, per evitar arribar a aquests extrems, però vaja.
0: Felip Caudet, fisioterapeuta, amb aquests remeis que tothom pot fer amb els aliments que tenim a casa. Una abraçada.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
1: Chavalote, estás sintonizado el 107, Radio Cunit.
2: Este verano no te vayas por pueblo, nos quedamos Cunit, que está más fresquito aquí en la playa y escuchando la radio, Radio Cunit 107.0.
0: Buena, esa es buena, esa me gusta.
3: A mí me gusta mucho Cunit, Radio Paella Toro, Sevillanas, Ole Sarana, muy buena, Radio Cunit.
4: Desde cada escuela con Pepito, desde cada escuela la radio con Pepito, lo escuchan todo el día por internet, que se escucha muy bien, ¿eh?
0: Radio Cunit. La radio más refrescante de la Costa Dorada.
5: El Santoral i aniversari.
6: I ràpidament anem a repassar, doncs, a la partida d'alegries i felicitacions a torre i a dreta a tots i totes, eh? Xato, xato, xato, el que sigueu. Un moment per, com no, agafar el nostre paper mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on des del Vaticà ens faciliten el Santoral i els aniversaris del famós ETC. Recordem també que és l'excusa perfecta per posar-nos en contacte amb les persones que més estimem, doncs, per fer-nos qualsevol sorpresa en viu i en directe i, com no, doncs, a més, donar-li numeret pels sorteig de premis de la setmana vinent, eh? I ara sí, és el moment, doncs, sense més preàmbuls, de repassar el nostre Santoral. Anem al gra. Avui és Santa Abundància, Sant Antio, Cantògenes, Dominió, Edburga, Donato, Gubà, també Sant Hereri, Hilari, també Sant Pau, Lang, Reinaldis, Sisenando, Tenó, Teodut, Teresa, Zang, Valentí, Vitalià i, sobretot, la Mare de Déu del Carme. Des d'aquí felicitem a totes les Carmes, Carmetes, Maiques i el que faci falta. I en especial també a la nostra Maica, la que avui també és el seu aniversari. Intentarem, doncs, ara sí, agafar el nostre telèfonotron i posar-nos en contacte amb ella en viu, en directe, a través dels micròfons de Ràdio Cunit. No sé si la trobarem treballant, si estarà, doncs, viatjant, fent tràmits o fent qualsevol cosa. Intentarem a veure si li podem fer aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit quan ja ens separen uns 20 minuts per les 12 del migdia. Truquem a Maica García, mítica...
7: Bon dia!
6: Hola, bon dia! Maica!
7: Bon dia!
6: Moltes felicitats! Estàs en directe a Ràdio Cunit, al qual doncs felicitem a la gent pel seu sant, el seu aniversari, i avui és Santa Maria del Carme, eh?
7: Avui?
6: Hola?
7: El mar del meu cumple!
6: I el teu aniversari també, que fa 50, es pot dir o no?
7: Sí.
6: Déu-n'hi-do, eh? Escolta'm, això s'ha de celebrar por todo lo alto, eh?
7: Bueno, no tinc gaires ganes de mucho alto, però... El dissabte sí que vull veure la verge que sortirà pel mar.
6: Sí.
7: I ara estic aquí saludant a la mama.
6: Ah, molt bé.
7: La fundadora d'esta mujer que tenemos aquí.
6: Ah, molt bé, Déu-n'hi-do, eh?
7: T'agraeixo molt la trucada, Jaume.
6: Clar que sí, home, de part de tota la gent també de Ràdio Cunit, de part de tota la gent de la passió, bueno, en fin, escolta'm, que ets molt estimada aquí al nostre poble i que volem desitjar un feliç dia i per molts anys en vida nostra, eh?
7: Gràcies, guapo, t'estimo molt i records per totes les altres Carmes, records a totes les persones que em teniu present, que em saludeu i que m'estimeu pel poble.
6: Clar que sí.
7: I els que no, també.
6: Per cert, han caigut regals avui o no?
7: Bueno, m'acabo d'aixecar ara fa poquet.
6: Sí.
7: I, bueno, ahí, aquí tinc a la mama.
6: Sí.
7: I el papa ja m'ha fet uns litros de gazpacho, que per mi això és... sagrado.
6: Bueno, molt bé, eh? Escolta'm, doncs...
7: I bueno, i un rosari que me regaló Yamile de la parròquia.
6: Sí.
7: I bueno, lo que més necessito és salut i feina.
6: Bueno, doncs escolta'm, passa per la ràdio que hi ha més sorpreses, eh? Per cert, et volem fer un regal musical també, a banda dels que hi ha preparats per aquí. Quina cançó vols que et posem?
7: Quina cançó? Ostres, mama, què demanem? El mestizo.
6: Oye, el mestizo, mític també.
7: El mestizo, i si no, alguna que apoya la selección española. La potra salvaje.
6: Ah, la potra, bueno, doncs, ni una cosa ni una altra. La potra salvaje, va, la potra salvaje, que et posem per
7: gràcies,
6: tu també, per dedicar-te.
7: Gràcies per trucar-me, de veritat, t'estimo molt.
6: Home, crec que sí.
7: I no... recorda la passió, a la diligència, a la Rosita que neteja l'església, a la Lourdes, al mossèn, a tothom que m'esteu felicitant per WhatsApp.
6: Clar que sí, home. Mira, a més et donem numeret, et donem el 76, a veure si tens sort i t'emportes premi. Recordem que El sorteig no el farem demà, però sí el farem el divendres vinent. O sigui que
7: vale, numeret... també apunta la Mabel Fontanelles i el Luis García, que són los patrocinadores d'esta que està aquí presente.
6: Mabel Fontanelles i també Luis García. Perfecte, doncs us apuntem i us endureu el número 76, el 77 i el 78. I ja tenim aquí aquest tema musical de la Pota Salvaje, que ja comença a sonar i que dediquem i que per molts anys en vida nostra, Maica, molts petons i abraçades.
7: Gràcies, fill meu. Fins ara. Fins
6: que vagi
7: ara,
6: bé. Fins ara.
7: Un besito.
6: Adéu-siau, bon dia.
7: Adéu, carinyo. Adéu.

0: I seguim felicitant la gent que és el seu sant en el dia d'avui. Intentem connectar amb Carme García, perdó, Carme Díaz, del Centre Cívic, a veure si ens agafa el telèfon i li podem fer aquesta sorpresa en vídeo i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, eh? A veure, segon intent, a veure si podem doncs, fer-li aquesta sorpresa en vídeo i en directe, quan ja passa aproximadament, ens separant 15 minuts per les 12 del migdia des de la vostra sintonia, aquí al ventilador, a Ràdio Cunit. Hola. Vaja, deu estar ocupada. Doncs ho deixem córrer. Anem a per una altra. Vinga, doncs, anem a per una altra. Una altra Carme, que també doncs, volem felicitar. A veure si ens agafa el telèfon, també, doncs, perquè tenim un dia força ple. I, doncs, bueno, per extensió, també volem felicitar a tota la resta de Carmes, el que avui és el seu sant, eh? Sí, senyor, i ho farem també a Mari Carme Marimon, a la que intentem, doncs, fer-li aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, a veure si ens agafa el telèfon i li podem fer aquesta sorpresa en viu i en directe.
1: Hola, bon dia.
0: Mari Carme Marimon, sisplau.
1: Sí, hola.
0: Avui és el teu sant! Felicitats! Estàs en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, al qual fem el santoral i felicitem, donem sorpreses a la gent a la que tingui quelcom a celebrar el dia d'avui. I ens ha sortit que avui era la Mare de Déu del Carme i, escolta'm, hem de felicitar la nostra Carme també de la passió del casal. Escolta'm, estàs ficat a molts llocs, una persona molt estimada aquí al nostre poble i, doncs, volíem desitjar-te que passessis un feliç dia, eh, Mari Carme?
1: Pues moltes gràcies, Jaume.
0: Què tal? Ha caigut molt regals o no?
1: Bueno, de moment les felicitacions dels amics que tinc.
0: Sí, doncs mira, et volem fer un regal musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
1: Ai.
0: D'algú que t'agradi.
1: Pues la de l'Escolania amb el d'allò.
0: El Virorai?
1: Com se diu? Vale, aquesta mateixa, vinga.
0: L'Escolònia de Montserrat. Doncs anem a escoltar-lo. I a més et donarem numeret perquè entris en el sorteig de premis del divendres vinent. Perquè aquest divendres no farem sorteig, però sí el vinent. T'endús el número 79, d'acord?
1: Doncs moltíssimes gràcies.
0: Mari Carme Marimon, el número 79 pel sorteig de premis del divendres vinent. I ja està sonant el Virolai. Moltíssimes felicitats i per molts anys, d'acord? Carme, petons i abraçades.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, ràpidament anem a connectar amb el nostre mercadillo municipal situat aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les 2 de migdia, tot i que a partir de les quarts ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine al Mercat Reina, crec que sí, que encara belluga! Com es belluga Agustina la Morda, què tal estem? Bon dia!
1: Bon dia, bona hora, i una bona hora quan sigui l'hora.
0: Què tal va el mercadillo i les calors?
1: El mercat està que arde, nene.
0: Sí, no? Vaga la redundància.
1: Quina calor, quina calor. Bueno, jo he baixat d'hora i he pujat d'hora, però bueno, havia ja molta gent comprant, sí. Havia de tot una mica, de veritat, era un mercat molt maco perquè havia molta gent i havia de tot, eh? Però bueno... ara sembla que hi ha una miqueta d'aire, que s'ha calmat una miqueta el calor aquest, però se veu que tancarien aviat, però bueno, ja està, ja he baixat, he comprat quatre coses, i molt maco, perquè estava molt ben posat i havia de tot una mica. Jo he comprat pues, melons, sandia, síndria, he comprat tomàquets, patates, cebes, de tot una mica.
0: Molt bé, Déu-n'hi-do. Escolta, i amb tot això què farem per dinar?
1: Per dinar, sí. A veure com se diu. La carn liada.
0: No sí, això, canviada, sí.
1: Bueno, que molt bona la vaig fer ahir. Que avui l'he tallat a rodona, molt maca.
0: Rodanxa, sí.
1: M'ha sortit molt bona. I després... he bullit patatones, aquesta tan petita, bullida, i després, quan està ben tubeta, les he posat a la carn. O sigui, que m'han quedat boníssima.
0: Ah, molt bé. Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, molt maca. I, bueno, dinarem això i gazpacho.
0: Sí.
1: Un got de gazpacho fresquet, tan liada d'aquesta, les patates, quatre cebetes, petitones... I després, pues, meló o síndria.
0: Va molt bé.
1: Sí, un dinar molt bo, no és cap, i és molt bo. I encara quedarà per demà.
0: Ah, mira, caram, Déu-n'hi-do, eh?
1: Demà passat, saps? Però sí, he fet un bon tros de carn.
0: Perfecte. I el consell del dia, quin és el consell del dia d'avui?
1: Bueno, el consell del dia, que a veure qui té la culpa de los focs, que tenim molt de foc aquí en Tarragona.
0: Sí,
1: també.
0: Hem de tenir prudència a l'hora d'anar, sobretot per evitar incendis, eh?
1: Molt.
0: Hem de seguir els consells de protecció civil i dels ajuntaments.
1: Sí, senyor, perquè mira, aquestes persones que s'han mort, les cases, les persones... Bueno, és que ha sigut, jo no sé de qui és, no sé si se fa sol o hi ha persones que se cuiden de fer tot això... o són
0: coincidències. No, hem d'evitar tots els incendis. Agustina, sí. Què tal va anar la benedicció de vehicles? Vas estar-hi o no a Sant Cristòfol?
1: Oi, molt maco, va ser molt maco, de veritat.
0: Sí, oi?
1: Va ser molt maco, moltes cotxes, passava de tot, va ser molt maco.
0: Molt bé. I per acabar, quines cançons fem avui?
1: Pues mira, ja acabar... Una que sigui maca, no sé quina cançó, la Santa Fina, i una que sigui maca dedicada a la Verge del Carme. No sé quin, perquè la meva, jo va ser jo Carme, sí. Amorista nostra, la Carme, que està molt malalta també, molt malalta, molt pobreta. La Carme, saps què, no?
0: Bueno, aquí tenim la festa, tenim la Salve Marinera de la Verge del Carme. No sé si aquesta cançó pot anar bé. Mira, ja està sonant. A veure si amb aquest tema doncs, ens acomiadem i a veure si tenim temps de posar la Santa Espina. Si no, ja ho posarem després, eh? Bueno, doncs, Agustina, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé i, si Déu vol, ens escoltem la setmana que ve, d'acord?
1: Vale, la setmana que ve, que vagi bé.
0: Aquí ve, doncs, la Salve Marinera de la Verge del Carme. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats a totes les Carmes. Petons i abraçades, Agustina. Adéu-siau, bon dia.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrària al dret comunitari. El Tribunal respon així a les qüestions del Tribunal de Comptes pel cas de les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior que afecta una trentena d'excàrrecs, entre els quals, Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També dona resposta a l'Audiència Nacional sobre l'operació Judes contra una dotzena de membres del CDR. Des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa ha celebrat la sentència i ha reclamat als tribunals espanyols que l'apliquin immediatament.
1: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant,

0: Espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
1: La decisió també pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats. D'una banda, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència del Tribunal de Justícia Europeu abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els 12 membres del CDR. Tot apunta que no hi haurà decisió fins passat l'estiu. I un home de 63 anys va ser trobat ahir sense vida a la zona de Fontscaldes, als Valls, després de fer una ruta de senderisme. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Els bombers de la Generalitat van trobar sense vida l'home després d'una recerca efectuada per rotacions terrestres i àrees del cos. Va ser a partir de les 2:02 del migdia que una persona avisava al 112 per comunicar que la seva parella havia sortit a caminar a primera hora del matí i no havia tornat. Va ser a partir d'aquell punt que els bombers de la Generalitat van desplegar un operatiu de 7 dotacions amb intervenció del grup caní de recerca, una dotació terrestre del grup de dotacions especials i un helicòpter de la unitat de mitjans aeris amb dues dotacions de bombers voluntaris del parc de Prades i una dotació del comandament. Després d'una primera recerca intensiva pels corredors més propers, l'helicòpter va emprendre camí a la recerca aèria. Va ser, després de 10 minuts de 6:45 de la tarda, que un corredor va donar l'avís de la troballa d'un cos a un camí de la zona a uns 15 metres del traçat.
3: Notícies en xarxa.
4: A Catalunya, salta i viu amb Ràdio Cunit.
5: Està escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modular.
6: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
7: 107.0
8: FM.
9: Este verano Radio Cunit te acompaña.
10: En la playa también se escucha Radio Cunit.
11: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
12: Dexter Ferruy, te tengo.
13: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
14: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
15: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
16: Joyería Castillo.
17: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
16: Joyería Castillo.
17: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
16: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
17: ¿De qué?
16: De ser feliz.
18: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès

Història dels Mundials a Com Ràdio. Suïssa 54.

0: Després de l'impacte del Mundial del Brasil, la FIFA, que celebra el 50è aniversari de la seva creació, decideix tornar a portar la Copa del Món a Europa. Suïssa, on hi ha la seu central del màxim organisme futbolístic, és el país escollit. La seva neutralitat durant la Segona Guerra Mundial, juntament amb el fet de tractar-se d'un estat petit amb distàncies curtes, en són els principals motius. Participaran al Mundial de 1954 16 seleccions, 12 d'europees, 3 d'americanes i una d'asiàtica, la primera en una Copa del Món, Corea del Sud. Tot i la destacada actuació al Brasil 4 anys abans, Espanya no podrà ser a Suïssa, en un dels casos més estranys que mai s'han donat al llarg de la història dels mundials. La selecció espanyola ha d'afrontar una eliminatòria doble partit contra Turquia. A l'anada, disputada a l'estadi que ara és el Santiago Bernabéu, Espanya guanya amb comoditat per 4-1. Però ben diferents es tornen les coses uns dies després a Istanbul, quan Turquia guanya per 1-0. Com que en aquest tipus d'eliminatòries no es té en compte la diferència de gols, Espanya i Turquia han de jugar un partit de desempat a Roma per decidir quin dels dos equips anirà al Mundial. Espanya es presenta com un equip superior, a més compta amb un reforç de luxe, Ladislau Kubala, que ha fugit de l'Hongria comunista i ha obtingut el permís per jugar amb la selecció espanyola. Però les coses es complicaran quan uns minuts abans de començar el partit arriba als vestidors un telegrama amb la capçalera de la FIFA advertint sobre la il·legalitat de l'alineació de Kubala amb Espanya. Gustau Biosca pertanyia a aquell combinat espanyol.
1: Van amenaçar que si jugués i guanyéssim, això és el que ens van comentar nosaltres a la Federació Espanyola. Van preferir no jugar per no arriesgar-se, però clar, per si es guanyava i llavors ens eliminaven per Real Decret, van preferir no jugar, que va ser un cop fort també, perquè el Kubala en aquella època pues, estava fet un lleó.
0: Espanya decideix no prendre riscos i Kubala no es vesteix de curt, però ja no és el mateix. La selecció espanyola acusa el cop de jugar sense el seu líder i actua desanimada. El partit acaba amb empat a dos. Com que no hi havia tanda de penals per determinar el guanyador, cal prendre una determinació. Serà un nen italià de 14 anys, Franco Gemma, qui tindrà en les seves mans la sort d'espanyols i turcs. Un bombo i dues paperetes amb dos noms, Espanya i Turquia. Franco Gemma, amb els ulls embenats, procedeix a extreure la papereta.
1: Va fotre la mà dintre de la papelera aquella dels collons i ens va trucar a Turquia. Ja no ho vam ni veure. I jo me'n recordo, això sí que me'n recordo, que estàvem al camp, com és lògic, i me'n vaig anar als vestuaris per no contemplar tot el lío. I vaig sentir els crits de Turquia, Turquia, Turquia, de la gent, que els turcs estaven allà, que cridaven amb un gran soroll, Turquia, Turquia, i ja no vaig ni sortir ni res, perquè ja vaig entendre que havia guanyat el sorteig de Turquia. Recordo que ens consolàvem una a l'altra, perquè va haver uns lloros generals allà i una debacle.
0: Posteriorment, la FIFA va negar haver enviat un telegrama que va resultar una falsificació. Avui dia continua sent un autèntic misteri. You're nobody till somebody loves you. Amb 16 equips en competició es determinen, ha dit, 8 caps de sèrie. El Brasil, l'Uruguai, Hongria, Anglaterra, Itàlia, Àustria, França i Turquia. Els dos caps de sèrie de cada grup no s'enfrontaran entre si i els dos primers classificats de cada grup passaran a quarts de final. Hongria es presenta com la gran favorita per endur-se al Mundial. Després de no participar al Brasil hi coincideix una gran generació de jugadors que els darrers anys està causant sensació. Ningú discuteix la supremacia hongaresa, que es presenta a Suïssa com la selecció que cal batre. Alfredo Relaño, director del diari AS.
2: Hongria venia des de l'any 50 ganando a todo el mundo sin perder con nadie. Había sido el primer equipo en la historia, así como España fue el primero en ganar a Inglaterra fuera, Hungría fue, ya habían pasado años y el nivel de todos había subido, pero Hungría fue la primera que ganó Inglaterra en la propia Inglaterra, en Wembley. Ganó 3-6 en el año 53, en el que se llama de verdad el partido del siglo, porque el día siguiente el Times tituló The Match of the Century. O sea, ese es el auténtico partido del siglo, cuando ganó Hungría en Wembley, ¿no?
0: José Emilio Santa María vesteix l'any 54 la samarreta de l'Uruguai, que arriba a Suïssa defensant el títol aconseguit 4 anys abans. Santa María recorda el dominio hongarés a la década del 50.
3: Era un equipo que llevaba 3 años sin perder, o sea que habían preparado el equipo para la Olimpiada y luego jugaron la Olimpiada, la ganaron y siguieron jugando los mismos jugadores, o sea que era una plantilla de 20 y tantos jugadores que se conocían como si fueran hermanos, ¿no? You're nobody till somebody
0: loves you. El periodista xilè Luciano Castro considera l'Hongria del 54 com el primer gran equip de la història.
4: L'Hongria del 54 fue el país que nos presentó, que introdujo el fútbol total, porque ahí nadie jugaba en un puesto fijo. Y acuérdate lo que le hizo a Inglaterra. Le fue en su propia casa, le dio una cátedra de cómo jugar fútbol, le ganó 6-3 y los ingleses quedaron totalmente molestos y avasallados. Dijeron, bueno, esto fue una casualidad, vamos a jugarle a Budapest. Y en Budapest le ganaron 7-1. Le dio otra cátedra de fútbol.
0: En la fase inicial es produeix el primer gran enfrontament del Mundial. Hongria es veu les cares amb Alemanya, que torna una Copa del Món després d'haver estat readmesa per la FIFA. Amb una exagerada superioritat, els hongaresos golegen els alemanys per 8-3. El periodista alemany Jörg Wolfrum explica la clau d'aquella derrota. Tot respon a una estratègia premeditada del seleccionador alemany.
5: Alemanya justo havia perdido contra Hongria 3-8 en el fase de grupos y dejó una imagen que los húngaros pensaban ese equipo alemán, bueno, lo vamos a ganar fácil en la final. Al final, bueno, era todo una idea, un trick del director técnico Herberger, que en ese partido de fases de grupos no puso los mejores jugadores y, claro, perdió 3-8, pero se quedó tranquilo y encima sabiendo que, bueno, habían ahorrado algunas fuerzas.
0: Alemanya juga amb 7 reserves i amb la derrota contra Hongria aconsegueix evitar més endavant el Brasil i l'Uruguai.

0: Als quarts de final, Hongria es troba amb el Brasil, que arriba ferit per la dolorosa derrota del 50 i estrena indumentària. Per primera vegada, els brasilers vesteixen de groc i verd amb la canarinha per oblidar el desastre de Maracanà. El partit es recorda com la batalla de Berna. La duresa és extrema sobre el camp. L'àrbitre expulsa tres jugadors del Brasil, que acaba perdent per 4-2. Però les trifulgues van més enllà i es munta un escàndol als vestidors. Allà hi va ser el periodista brasiler Luis Méndez.
1: Hubo brigas entre periodistas brasileños, el técnico brasileño y el ministro de los esportes de Hungría, señor Seves, que tentó defender sus jugadores que también se empeñaban. Por eso, la batalla de Berna. No el partido. El partido no fue una batalla. La batalla fue después del partido.
0: El Brasil ha perdut una nova oportunitat mentre que Hongria continua avançant en pas ferm i s'encara a les semifinals amb el campió vigent, l'Uruguai, que ha superat en quarts de final Anglaterra per 4-2. En la resta de partits de quarts, Alemanya derrota Iugoslàvia per 2-0 i Àustria es desfà de l'anfitriona Suïssa en un partit espectacular per 7-5 en l'enfrontament amb més gols en la història dels Mundials. A les semifinals, Hongria afronta un nou repte, superar l'Uruguai, que en l'anterior mundial ha protagonitzat la gesta del maracanazo. Els sud-americans arriben a Suïssa amb una barreja de jugadors que ja van participar en l'anterior Copa del Món i futbolistes debutants.
2: Había una mezcla de jugadores nuevos y jugadores de la época que habían jugado en el 50 en Maracaná. El equipo venía muy bien preparado y tuvo que enfrentarse en un partido que luego hubo prórroga de 30 minutos, lloviendo torrencialmente todo el partido con el equipo húngaro, que era el que venía de ser el último campeón olímpico y que había eliminado a Brasil en el partido anterior al que jugó contra Uruguay. El partido terminó 2-2, hubo una prórroga y faltando 6 minutos hizo el gol de Hungría que se clasificó.
0: El partit resulta duríssim per Hongria, que necessita una pròrroga per acabar superant l'Uruguai per 4-2. En l'altra semifinal, Alemanya goleja Àustria 6-1. Alemanys i hongaresos es tornaran a veure les cares. La final està servida.

0: a Hungría del 54 yo la llamo el campeón sin corona, porque no hubo, desde 1952 hasta 1958, que apareció Brasil, no había ningún equipo mejor que el húngaro. Pero hubo mucho aquí de maldad de parte de Alemania, porque tú sabes ese foul criminal que le cometió el jugador alemán a Puskás, que lo eliminó, y cuando Puskás volvió a la final, aunque jugó bien y marcó el primer gol, pero no era el jugador que estaba físicamente apto para jugar los 90 minutos y desarrollar el juego que él siempre hizo.
1: El Mundial de Suïssa es recorda com una competició espectacular, en registrar-s'hi la mitjana golejadora més alta, amb més de 5 gols per partit. Tot i la derrota hongaresa, a la final, Coxis es queda amb l'honor de ser el màxim realitzador, amb 11 gols. Dos anys després, la Unió Soviètica envaeix Hongria i els jugadors que formen aquella meravellosa selecció es dispersen arreu d'Europa. Una de les generacions més daurades que ha donat el futbol s'apagarà de cop. L'estrella hongaresa mai més no tornarà a brillar.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els mil dies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'endinsar-nos amb el Tot Natura, que com sempre ens arriba de la mà del nostre company, en Josep Miró. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Què tal, com tenim el Tot Natura?
1: Bueno, ara ja acabant temporada en aquestes calors, doncs tampoc convida gaire a anar a caminar, i en la situació d'una de calor i de riscos elevats d'incendis, s'ha d'anar una mica en compte. Hi ha diferents massissos, 7 concretament, que tenen l'accés regulat i prohibit al medi natural, al parc natural de Montserrat, així com molts altres, al Montsant, també cap a les Gavarres. O sigui, hi ha diferents restriccions i, per tant, doncs, aquesta vegada doncs, més val doncs, fer una miqueta més de descans, com acostumem a fer una mica en els estius. Dissabte passat vam acabar la darrera sortida programada en dissabte, amb la travessa d'Ensija, amb una temperatura molt agradable i corrent força airet a la part superior, amb vistes magnífiques sobre el Pedraforca, i també de cara al Cadí, un recull i els rasos, i una sortida doncs, molt atractiva, que va estar prou bé. I per tant ara doncs, ens queden del programa actual les dues sortides llargues d'estiu, les típiques, la primera amb un viatge entre el 19 i 26 de juliol per Irlanda, fent una selecció de 8 rutes per diferents punts del país, molt variades, combinant zones de costa amb els acantilats de Müller, i després doncs, també pujant al cim més alt del país i diferents rutes de llacs i cascades. Després ens queda la travessa de refugis, que enguany tindrà lloc a Dolomites, en la neu del Soldano, entre el 28 de juliol i el 4 d'agost. Aquestes sortides en principi estan ja cobertes i no tenim cap més programació a la vista. Farem aquesta aturada de sortides, doncs, tret d'aquestes dues al juliol, i a l'agost sí que reprendrem la programació típica tradicional d'estiu amb les sortides de tarda els dimecres. Per tant, la primera probablement sigui el dia 5 o 6 d'agost, i ja s'emetrà abans de final de mes el programa corresponent de les sortides que farem durant els dimecres del mes d'agost. Per tant, després ja encetarem la programació amb sortides doncs, típiques, alguna de mar, anant cap a Vilanova per les roques, per la platja del Racó de Santa Llúcia, i també un recorregut al voltant del Foix o per la zona propera al nostre municipi. I després, de cara ja al 29 d'agost, reprendrem la temporada en sortides els dissabtes per fer aquest darrer tram de temporada del Tot Natura, que acabarà a mitjans de desembre, com acostuma a ser tradicional.
0: Perfecte, doncs en prenem nota de tot plegat. Abans d'acabar la secció, tornem a recordar les vies de comunicació directes amb el Tot Natura.
1: Sí, ja són dues vies. Una, la directa per via de correu electrònic a l'adreça mediambient@cunit.cat, en la que es podeu adreçar i dirigir pel que considereu, i si no, doncs, trucant directament al telèfon de centraleta de l'Ajuntament, al 977674080, i demanant per medi ambient, en el que resoldrem les seves dubtes o les seves qüestions.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Josep, que vagi de molt bé i molt bona festa major, eh?
1: Igualment, que vagi bé la festa major, i també si no ens retrobem tant en el sector aquest en aquest espai del Tot Natura, doncs bon estiu a tots.
0: Igualment, moltíssimes gràcies, adéu-siau, bon dia.

Hola, què tal? Molt bon dia. Fem ara una nova proposta viatgera per aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volem és proposar-te un viatge cap a Turquia. Turquia és un gran país en tots els sentits. En extensió geogràfica, per suposat, però sobretot pel tot el que pot oferir el viatger. Ja només una visita a la ciutat d'Istanbul justifica el viatge a aquesta zona, però realment Turquia és molt més que Istanbul. Un queda captivat per l'espectacularitat dels seus jocs i la riquesa cultural de tants segles de civilització en aquelles terres. A més, la natura també contribueix amb paisatges tan increïblement lunars com els de Capadòcia. En general, és un país molt fàcil per fer el turisme individual. La infraestructura de carreteres i la qualitat del transport és bastant bona. Els autobusos que fan els recorreguts de mitja i llarga distància són de luxe i tenen molta comoditat. A més, els turcs són molt amables i servicials. I no és estrany que aturin el cotxe i ens convidin a pujar si ens veuen caminant per una carretera. Entre algunes de les tradicions més interessants de Turquia es troba la dels banys, o hammam. La història explica que els turcs, un poble nòmada, es va instal·lar a Anatòlia i per llavors no coneixien el que s'anomenaria després el bany turc. Però Anatòlia, per aquest llavors, era una província romana que des del segle XI els turcs van ser conquistant. Els turcs van adquirir el costum dels banys romans, van adaptar l'estil i les formes tradicionals, però mentre Europa es va oblidar aquest costum, a Turquia forma part de la vida quotidiana dels turcs. Una altra constant a Turquia són les catifes. La més antiga s'ha datat al segle V abans de Crist i és una prova del rol que les mateixes complien en la vida dels turcs. Al ser un poble nòmada, els turcs necessitaven carregar amb catifes com les que s'hi poden comprar avui en dia. Era l'única manera de mantenir el sol calent quan acampaven. Els estils entre les catifes, els seus dissenys i colors, canvien d'una regió a una altra del país. També hem de parlar de la pipa d'aigua, o narguile. És una constant en el paisatge quotidià a Turquia. L'hàbit de fumar narguile és una revolta a ritme estressant de la vida al segle XXI. Durant molts anys hi va tema que aquest costum es perdés en la vida moderna. Però cap a l'any 2000, l'aparició dels tabacs saboritzats egipcis va atraure els joves que van revitalitzar la cultura de la pipa d'aigua. Si parlem de meteorologia, a Turquia els estius solen ser calorosos, amb temperatures que poden arribar a sobrepassar els 40 graus a les costes de l'Egeu i els hiverns freds, secs a l'interior i humits a les regions costaneres. La regió més plujosa és la del nord, a la vora del Mar Negre, que compta amb un clima subtropical, mentre que la més seca és la d'Anatòlia i el sud-est de la zona asiàtica, a la frontera amb els països àrabs. El sud-est d'Anatòlia és, a més, la regió més freda del país, podent arribar fins i tot a menys 13 graus a l'hivern. Això és típic del clima d'estepa, amb descensos bruscos de temperatura en els hiverns i en les nits. Anem ara a proposar coses per veure en aquest viatge cap a Turquia. Primer de tot, proposem la ciutat d'Istanbul. Però antigament va ser Bizanci i després Constantinople. Té multitud de coses a veure i moltes zones són dignes de ser explorades caminant tranquil·lament pels seus carrers. La part històrica va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1985.
És la ciutat turca amb més monuments, palaus, mesquites. Més de 500 mesquites omplen de minarets i cúpules el seu perfil. També trobem museus i llocs d'interès històrics. De tota forma, ara mateix mencionarem les coses que creiem més significatives i recomanables des del nostre punt de vista. Per exemple, la Mesquita Blava, una de les mesquites més maques d'Istanbul i també la més gran, encara que no ho sembli, amb una harmonia, elegància i bellesa impressionants. És especialment bonica la vista des dels jardins que hi ha entre ella i la Hagia Sophia. Se'n diu blava perquè aquest és el color predominant en els magnífics mosaics de l'interior, on a l'incidir la llum la reflecteix i ho inunda tot d'un color blavós. Està composta per una enorme cúpula central de 43 metres d'alçada, envoltada d'altres cúpules i semicúpules i 6 minarets. Està considerada com una veritable obra d'art i ja forma part del clàssic perfil de la ciutat. Els visitants han d'entrar per la porta nord i roman tancada en hores d'oració. Un altre dels indrets que proposem és el Hipòdrom. Actualment és una mena de bulevard que passa per davant de la Mesquita Blava i va ser el centre de la ciutat de les èpoques bizantina i otomana. En ell hi ha diversos monuments, com la font del Kaiser Guillem, construïda en el seu honor, l'obelisc de Teodosi, una columna egípcia del temple de Karnak sobre una base bizantina, on encara s'hi poden veure els jeroglífics originals. També trobem l'obelisc de bronze i la columna espiral. En conjunt és un lloc harmoniós, només alterat pels autobusos turístics aparcats en els carrers laterals. Parlem de la Hagia Sophia, Santa Sofia. Només entrar l'ambient ja es palpa màgic, i és que ens trobem davant dels monuments més esplendorós de l'art bizantí. La seva enorme cúpula encara avui dia meravella pel fet de que no es vingui avall, tenint en compte que està feta amb materials antics. 55 metres d'alçada i 32 metres d'ample que descansen sobre quatre pilars. També trobem el Palau de Topkapi. Aquest palau, o Sarai, va ser la residència dels sultans durant 3 segles. És composta d'un extens complex de magnífics edificis, jardins i biblioteques que conformen una ciutat dintre d'una altra. La riquesa que emana de les parets, la decoració de les luxoses estances i el refinament de cadascun dels recintes del palau mostra l'alt nivell artístic al que va arribar l'art bizantí i l'opulència i fastuositat en què vivien els antics sultans. Donada la grandària del complex, la seva visita requereix almenys mig dia. Només la vista que es poden veure des de la terrassa de la mesquita que hi ha a l'interior sobre bona part de la ciutat, anomenada Banyador i el Bòsfor, és impagable i mereix per si sola la visita. També trobem el Palau Sukhmejit. Realment es tracta d'un enorme tanc d'aigua subterrani construït per l'emperador Justinià el Gran. Fa 70 metres d'ample i 140 de llarg. I el seu sostre està sustentat per 336 gegantines columnes. També trobem la mesquita de Suleiman. La mesquita de Suleiman el Magnífic està considerada com un dels edificis més bonics de l'art islàmic. Val la pena accedir-hi per l'entrada del costat nord-oest, a través del pati, per no perdre's la vista dels 4 minarets i les enormes cúpules. També hi ha grans mercats, com per exemple el Gran Bazar Kapali Karsi, que és un conjunt de 65 carrers, quasi 4.500 botigues i paradetes i una gran plaça central. Tot el conjunt és un veritable laberint, composat per carrerons, estrets, paisatges, voltes i cúpules. Aquí s'hi pot comprar absolutament de tot, des de roba fins a joies, passant per souvenirs. Per als abans de les compres, és el lloc ideal per perdre's per la quantitat de coses a comprar i també perquè aquí encara s'hi val a regatejar.
També parlem d'altres llocs per visitar a la ciutat d'Istanbul, com per exemple els ponts, perquè donat que Istanbul està dividida en tres parts, hi ha diversos ponts que les uneixen, sent el més famós el de la Galata i el de Bósfor. El pont de Galata creua la Banya d'Or i uneix les zones d'Aminou i Karakoy. Sempre hi ha multitud de gent pescant al costat i costat del pont. L'altre també pont important d'Istanbul és el pont de Bósfor, que és un dels ponts suspesos més llargs del món, 1.073 metres de longitud, unint els continents asiàtic i europeu. Un altre dels indrets també que proposem per visitar és una excursió del Bòsfor. L'estret del Bòsfor connecta el mar de Màrmara i el mar Negre. Fa 32 quilòmetres de llarg i una amplada que oscil·la entre els 500 metres i els 3 quilòmetres. Des d'aquí també recomanem moltíssim l'excursió en vaixell, que el recorre en la seva llargada d'anada i tornada i permet contemplar de forma molt agradable els palaus otomans, castells, mansions i poblets que es van succeint a les dues ribes, l'asiàtica i l'europea. Un altre dels indrets també destacats en aquest viatge a Turquia és Capadòcia, que és una zona de paisatge lunar, amb estranyes i fantasmals formacions rocoses respecte cònic, que són les restes d'antigues sedimentacions volcàniques que durant mil·lennis han estat erosionades per la força del vent i de l'aigua, donant lloc a aquestes curioses formacions. Creiem, per tant, que val la pena dedicar-li un mínim de 2 o 3 dies per poder-la visitar tranquil·lament, ja que s'ho mereix sobradament. La vall de Gorem i, en general, la de Capadòcia va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1985. Un altre dels indrets és Kaimakli. En aquesta petita població de cases blanques es troba l'extraordinària ciutat subterrània de Kaimakli. Es tracta d'una veritable ciutat subterrània amb nombroses habitacions i estances de tot tipus connectades mitjançant llacs i arcs corredors. És com una mena de formiguer humà de 10 pisos de profunditat i on els seus passadissos i ramificacions sumen una longitud de quasi 30 quilòmetres. L'objectiu d'aquesta ciutat, disposada tan estratègicament, permetia doncs amagar-se de les persecucions de què eren objecte els seus habitants. I per últim, parlem de la ciutat de Konya. El centre d'aquesta ciutat és el millor aparador per poder apreciar l'arquitectura seljúcida. Un altre punt d'interès és visitar la que formalment és la seu dels famosos d'arxivexos, Girovacs. Per una altra banda, Konya és una ciutat profundament musulmana i conservadora i, per tant, cal ser especialment escrupolós en la forma de vestir i comportar-se, especialment a les visites o mesquites durant el període del Ramadà. I fins aquí aquesta proposta viatgera d'aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volíem era proposar-te aquest viatge cap a terres de Turquia. Ens retrobem d'aquí 7 dies amb nous viatges i noves propostes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. Luxemburg diu que la norma no afecta ni els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme i defensa que facilita la reconciliació. El secretari general de Junts, Jordi Turull, considera la sentència europea una victòria i reclama als jutges espanyols que l'apliquin ja.
2: Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
1: Turull ha instat el govern espanyol a prendre accions legals si algun jutge o tribunal vol buscar tres peus al gat i no aplicar l'amnistia. No ha especulat sobre un hipotètic retorn del expresident Carles Puigdemont. I el govern espanyol també ha fet una declaració institucional. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha demanat l'aplicació de la llei als líders polítics que van impulsar el procés.
3: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad.

0: havia de deixar l'ordre de detenció contra Puigdemont, previsiblement esperarà a pronunciament del Tribunal Constitucional. I els ajuntaments del Berguedà, afectats per la riarada del passat 4 de juny, han convocat un manifest. Héctor Aranda, Televisió del Berguedà.
1: Consideren que els troncs i brancades que van quedar després del temporal del mes de juny suposen un greu perill que podrien provocar inundacions en cas de noves crescudes i acusen l'ACA d'actuar tard i malament. Ho deia l'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa.
2: Aquesta situació és especialment preocupant en l'actual context de risc elevat d'incendi. La vegetació està rebrotant entre totes aquestes restes, fet que farà encara més difícil i costosa la seva retirada si no s'actua amb celeritat.
1: En el manifest es demana a l'ACA que deixi de ser reactiva i implementi polítiques de prevenció per mantenir nets els cursos fluvials i reduir els danys en cas de noves riarades.
3: A cada estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
3: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
5: Este verano Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
3: De extra perruita te
5: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
8: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
3: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
9: Joyería Castillo.
10: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
9: Joyería Castillo.
10: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
9: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
10: ¿De qué?
9: De ser feliz.
3: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
11: Viu l'estiu a Radio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

Avui, en la secció Vocabulari, aprendrem algunes professions. En la part Grammar, Gramàtica, començarem el Present Continuous. Coneixerem, com sempre, també un parell més de False Friends. Així doncs, let's get started. Comencem.

0: Després de la setmana passada que vam aprendre el present simple, avui toca el present continuous. El present continuous es fa servir generalment per fer referència a accions que estan en progrés o que estan passant en el moment just en el que estem parlant. També hi ha altres usos del present continuous, com poden ser situacions temporals. Per exemple, Manuel is studying English. Manuel està estudiant anglès durant un període temporal, no és permanent. També en el mateix moment, I'm talking to Javier, estic parlant amb el Javier ara mateix, o I'm talking to you, estic parlant amb vosaltres ara mateix. Accions que es repeteixen molt, per exemple, they are always helping each other, sempre s'estan ajudant mútuament. Si us heu fixat una miqueta en l'ús de les frases que he fet ara mateix, podem veure com quina és l'estructura del present continuous. Primer és el subjecte: I, you, me, Manuel, Javier, Pepito, John, Marc, qui sigui, un subjecte. La forma en present del verb to be, que vam fer fa un parell de programes abans o alguna cosa així: I am, you are, he, she o it is, we are, you are, així. I llavors el verb, qualsevol verb, per exemple llegir, que és read, li afegim l'ing, que és el gerundi, reading, llegir. I la frase queda, per exemple, we are reading, nosaltres estem llegint. Llavors així fem un repàs: l'estructura és subjecte més el verb to be i el verb qualsevol afegint-li ing, que és el gerundi. Per formar la negació i la interrogació del present continuous, fem servir el verb to be en negatiu abans del gerundi, és a dir, el subjecte, el verb to be més la negació i el verb en ing. Així, una frase d'exemple quedaria: he is not jumping, ell no està saltant. Per formar la forma interrogativa, com en el verb to be i amb tots els verbs que hem vist fins ara, s'invertirà l'ordre de la frase. Per exemple, una frase en afirmatiu, com podria ser you are reading, estàs llegint, quedaria are you reading, estàs llegint. Sí, doncs veiem que el verb to be s'inverteix i es posa davant del subjecte. Una frase en afirmatiu, you are reading, en interrogatiu quedaria are you reading.
1: Oh, and a lovely thing she is too.
0: També hi ha un ús especial pel present continuous per parlar del futur, però que ja veurem més endavant. Però és una cosa que es fa servir per parlar del futur en una cosa que se sap molt, molt, molt segura. Per exemple, demà aniré a l'escola, és una cosa que saps amb tota seguretat. És a dir, tomorrow I'm going to school. Però veurem aquest ús més endavant quan parlem de les formes de futur. Ara, per practicar el present continuous i dominar aquesta forma verbal i poder avançar després en temes més complexos, farem aquests exercicis per solidificar els coneixements d'aquesta forma verbal. Així doncs, el primer exercici serà que convertiu aquestes frases en negatives. La primera frase és you are seeing Jane tomorrow. Veuràs la Jane demà. La frase seria you aren't seeing Jane tomorrow. La segona frase és our teacher is teaching English grammar. En negatiu seria Our teacher is not o isn't, la forma contraguda, teaching English grammar. Repeteixo. Our teacher is not teaching English grammar. La tercera frase, he's enjoying this party, ell s'ho està passant bé en aquesta festa, l'heu de convertir en forma negativa. Repeteixo, he is enjoying this party. Exacte, la forma negativa d'aquesta frase és he is not enjoying this party. He is not enjoying this party. La quarta frase és the nurse is working hard. La infermera treballa molt. The nurse is working hard, en forma negativa. La construcció correcta és the nurse is not working hard. The nurse is not working hard. And last but not least, la última, we are staying in a hotel. Ens estem allotjant en un hotel. We are staying in a hotel. Quina és doncs la seva forma negativa? We are not staying in a hotel. We are not staying in a hotel. Ara, en el següent exercici, convertirem les frases en preguntes. You are seeing Jane tomorrow. Demà veuràs la Jane. Com seria en pregunta? You are seeing Jane tomorrow. Are you seeing Jane tomorrow? Are you seeing Jane tomorrow? Our teacher is teaching English grammar. La nostra professora ens ensenya gramàtica en anglès. Our teacher is teaching English grammar. En pregunta seria... Efectivament. Is our teacher teaching English grammar? Is our teacher teaching English grammar? La tercera frase, he is enjoying this party. He is enjoying this party. Is he enjoying this party? La resposta correcta seria, is he enjoying this party? La quarta frase és the nurse is working hard. The nurse is working hard. En mode interrogatiu seria... Molt bé. Is the nurse working hard? Is the nurse working hard? I l'última frase, we are staying in a hotel. We are staying in a hotel. Com seria la seva forma interrogativa? Molt bé, la seva forma interrogativa seria, are we staying in a hotel?

I per últim, la nostra secció de False Friends. Avui el tenim un parell de False Friends nous. El primer és Avocado, que és advocat, no advocat, com hem vist abans, que era lawyer. Així doncs, Avocado in English és advocat en català. I si volguéssim dir advocat en anglès, com hem vist al principi del programa, és lawyer. El segon false friend és un adjectiu que vol dir blend. Podem pensar per proximitat amb el castellà que vol dir blando, però en veritat blend en anglès vol dir fat. El que més es coneix aquí és soso. Fat no fa servir gairebé ningú en català. Si volguéssim dir la paraula tou, faríem servir l'adjectiu soft. Així doncs, blend, soso i tou en català seria soft en anglès.

Bé, doncs això és tot fins avui. Fins aquí el nostre programa d'anglès d'avui. Soc la Cia Palau, this is OK Radio, and see you next week. Have a nice day.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Hola, molt bon dia. Benvinguts un dia més a aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del ventilador dels serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Bon, avui dijous, dia 16 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit tanca una festa major històrica marcada per l'èxit de Mullats i Cremats. Cunit ha acomiadat una nova edició de la Festa Major amb una gran participació ciutadana, un ambient immillorable i unes jornades plenes de cultura popular, tradició i festa als carrers del municipi. Des de l'Ajuntament de Cunit volen expressar el més sincer agraïment a totes les entitats, voluntaris, serveis municipals, cossos de seguretat i en especial a tots els veïns i veïnes que han fet possible aquesta Festa Major, el qual hagi estat un any més tot un èxit. La gran novetat d'enguany ha estat el naixement de la iniciativa Mullats i Cremats, que ha omplert els carrers de color blau i taronja i ha despertat una gran implicació ciutadana. Durant tota la Festa Major, els dos equips han protagonitzat diferents activitats i reptes en un ambient de sana rivalitat, demostrant que la unió, la convivència i les ganes de passar-ho bé són l'autèntic esperit de la festa. Finalment, els Mullats s'han proclamat vencedors d'aquesta primera edició. Tot i això, el veritable triomf ha estat la participació de centenars de persones que han fet de seva aquesta nova tradició. Per al cap i a la fi, els més importants no és el qui guanyava, sinó compartir la Festa Major, fer poble i gaudir-la plegats. La regidora de Cultura, Montse Càmara, ha destacat que aquesta Festa Major ens ha demostrat una vegada més la força de les nostres entitats i de la nostra gent. L'èxit de Mullats i Cremats confirma que quan treballem junts som capaços de crear noves tradicions que uneixen el poble i fan créixer la nostra Festa Major. Gràcies, doncs, a totes les persones que ho han fet possible. Per la seva banda, l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha afirmat que Cunit ha tornat a demostrar que sap viure la Festa Major com ningú. Estem molt orgullosos de la implicació de la ciutadania, de les entitats i de totes les persones que han treballat perquè aquests dies hagin estat inoblidables. Aquesta primera edició de Mullats i Cremats ha arribat per quedar-se i és un exemple més de la capacitat que té Cunit per innovar sense perdre les seves arrels. L'Ajuntament també vol felicitar a totes les entitats del poble participants per la seva dedicació i esforç, així com totes les persones que han contribuït a mantenir viu l'esperit festiu durant aquests dies. També a la web de l'Ajuntament podreu veure les imatges oficials de la Festa Major de Cunit 2026, al qual també podreu gaudir del vídeo resum llarg de la Festa Major de Cunit 2026 o també el vídeo resum curt d'aquesta Festa Major. D'altra banda, també recordem de que avui Ràdio Cunit oferirà un creuer per dues persones en aquesta campanya organitzada per Cunit Vila Comercial a la FEC, l'Associació de Comerciants Empresaris de Cunit, una iniciativa al qual doncs va encetar fa cosa d'un mes a la campanya, el qual va començar el passat dia 15 de juny i que va finalitzar en el dia d'ahir. Comprar a Cunit té premi, més de 600 premis i un sorteig final, un creuer per dues persones. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador. Doncs tota la gent a la qual ha comprat als nostres comerços doncs ha adquirit aquest rasca, el qual també podria obtenir un premi i el qual aquest rasca es guarda perquè avui en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji a les 9 de la nit doncs es realitzarà aquest sorteig, el qual es farà a través dels micròfons de Ràdio Cunit d'un fantàstic creuer per dues persones. Caldrà respondre en directe. Estigueu atents a tota la gent que tingui els seus rasques, doncs amb el telèfon, perquè us trucarem en viu i en directe. Si no agafeu el telèfon, passarem al següent candidat per endur-se aquest fantàstic creuer per dues persones. Una iniciativa més de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit a la FEC Cunit Vila Comercial amb Ràdio Cunit i també doncs amb Camaleón Travel i la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit. I també recordem que tenim un tall de trànsit al carrer Les Sorres. el qual finalitza el 20 de juliol. Amb motiu de les obres d'asfaltatge del carril bici, es produirà un tall de trànsit de 8 del matí a 1 del migdia des de demà divendres a la zona per damunt de la via del tren i dilluns a la zona de la platja. Disculpeu les molèsties i gràcies per la vostra comprensió. D'altra banda, i segons la Fura, es convoca una concentració a Cunit contra la brutícia i l'acumulació de deixalles. L'Assemblea Veïnal de Cunit ha convocat una concentració de protesta aquest dijous proper, dia 30 de juliol, contra l'acumulació de residus a la via pública i la proliferació de plagues que afirmen que estan patint. Des de l'entitat apunten a un comunicat que l'actual model de gestió de residus que es va implementar el 2024 no funciona i que no té els recursos necessaris per garantir-ne el bon funcionament. I això està provocant molta brutícia a la via pública i a la proliferació de rates i paneroles. Per aquest motiu exigeixen al govern local que impulsi un servei de neteja i recollida de residus eficaç i adaptat a les necessitats reals del municipi, com ja ha passat en d'altres pobles, així com actuacions immediates per combatre la proliferació de plagues, amb la concentració a la qual es farà, doncs, com dèiem, el pròxim dijous, dia 30 de juliol, a 6:15 de la tarda, al davant de l'Ajuntament, coincidint amb el ple municipal. Un ple municipal al qual serà retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i que un cop acabat podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. D'altra banda, tenim bons resultats a la prova pilot impulsada per controlar la canya americana amb rucs al Baix Penedès. La prova pilot impulsada per al GPEC EDC amb el suport de la Fundació PINAE per controlar la canya americana mitjançant rucs ha donat bons resultats. Segons apunten els seus impulsors, el projecte ha demostrat que la pastura dirigida pot ser una alternativa sostenible i efectiva als mètodes tradicionals que s'usen per mirar d'eliminar una de les plantes invasores més problemàtiques dels ecosistemes fluvials mediterranis. Durant els últims mesos, un ramat de rucs ha pasturat en 3 parcel·les experimentals amb dons de la nostra comarca. L'objectiu era analitzar com influeixen factors com la densitat de la canya o el tipus de terreny en el comportament dels animals i en la seva capacitat per controlar la vegetació, del qual explicaven fonts del GPEC. Segons la Fura, un cop finalitzada aquesta primera prova, des de l'entitat ecologista conclouen que els resultats són clars. Els animals contribueixen a mantenir sota control la canya americana. Ho fan tallant-ne les tiges per alimentar-se de les parts més tendres i, en alguns casos, removent parcialment les arrels superficials, fet que en debilita el creixement. Això genera petites clarianes que faciliten la recuperació del bosc de ribera i afavoreixen, doncs, la presència d'espècies autòctones com el saúc, l'esbarzer o la vinca. Alguns dels rucs han estat equipats amb dispositius GPS que han permès registrar els seus moviments i patrons d'utilització de l'espai, una informació que ha ajudat a determinar quines zones són més utilitzades, la intensitat de pastura i la relació entre el comportament dels animals i el control de la vegetació. Paral·lelament, el projecte ha comptat amb un seguiment veterinari continuat per garantir el benestar dels animals, confirmant que no s'ha detectat cap còlic ni cap alteració intestinal associada al consum de canya en els rucs. Aquesta primera fase pot ser el punt de partida d'una segona fase amb un enfocament més científic. I el Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tant a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de Les Guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de La Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades ja estan a la venda a la web oficial del festival, feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor de Cunit i l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I 24 joves recuperaran aquest estiu els camins de pedra seca de Cunit. El camp de treball impulsat per la Fundació Escolta Josep Carol permetrà restaurar marges i camins tradicionals durant 15 dies. Un total de 24 joves d'entre 14 i 17 anys participaran aquest estiu a Cunit Camp, reconstruint patrimoni pedra a pedra, un camp de treball que combina voluntariat juvenil i conversació i conservació del patrimoni cultural. La iniciativa impulsada per la Fundació Escolta Josep Carol es desenvoluparà durant 15 dies al municipi. L'objectiu principal del projecte és recuperar marges i camins de pedra seca per contribuir a la preservació d'un patrimoni estretament vinculat al paisatge, la història i la identitat de Cunit. La pedra seca és una tècnica constructiva tradicional que consisteix a encaixar, doncs, les pedres sense utilitzar argamassa, un coneixement transmès de generació en generació que en els darrers anys ha experimentat una notable revalorització del seu valor històric, paisatgístic i ambiental. Les actuacions es concentraran principalment al bosc de Cal Ros, un espai natural protegit on els participants duran a terme tasques de neteja, manteniment i restauració de marges i camins. Cunit conserva una dotzena de barraques de pedra seca catalogades, un patrimoni que el municipi continua posant en valor amb iniciatives com aquest camp de treball. La Fundació Escolta Josep Carol organitza anualment camps de treball arreu de Catalunya amb l'objectiu d'oferir als joves experiències de servei comunitari, fomentar el compromís social i apropar-los al coneixement del territori. L'entitat sense ànim de lucre va ser creada l'any 1997 per Escoltes Catalans per impulsar projectes socioeducatius adreçats a infants, adolescents i joves. I l'àrea única del taxi del Baix Penedès entra en funcionament de moment sense el Vendrell. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha informat que l'àrea única de taxi ja ha entrat en funcionament després de que tots els municipis, tret del Vendrell, s'hagin adherit al projecte. Des de l'ens supramunicipal expliquen que aquest nou model de gestió permetrà un servei de transport més eficient, coordinat i accessible a la ciutadania, especialment en aquells municipis amb una disponibilitat limitada de taxis. El nou sistema vol primar la proximitat, prioritzant l'atenció amb els taxistes del municipi des d'on demani el servei. En cas que aquesta atenció no sigui possible, el sistema derivarà la petició a un altre taxi de la comarca. Precisament aquest era un dels punts de conflicte amb els taxistes del Vendrell. Quan es va anunciar el projecte, des de Ràdio Taxi i Elite Taxi, el que van denunciar que aquesta àrea beneficia a uns pocs taxistes en detriment dels professionals que compleixin la llei i atenent diàriament els seus municipis. Per això van mostrar la seva oposició majoritària al projecte. En aquell moment, l'Ajuntament del Vendrell ja va condicionar el seu suport a l'àrea única a l'aval majoritari del sector. Preguntat per l'absència del Vendrell en la primera fase de la posada en funcionament de l'àrea única, l'alcalde Kenneth Martínez ha reiterat que no han rebut cap petició dels taxistes per tirar endavant aquesta mesura. El president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, també va avisar el passat novembre que l'àrea podria tirar endavant sense el concurs del Vendrell, una cosa que al final s'ha complert. Per accedir al nou servei s'ha impulsat una aplicació mòbil específica i també un número de WhatsApp al 608 48 30 02, 608 48 30 02, des d'on només caldrà indicar el lloc de recollida i la destinació. Els diferents municipis també disposaran de codis QR informatius que permetran accedir de manera immediata als canals de reserva. Però encara tenim més titulars. Paneque destaca una inversió de 65,7 milions al Penedès per reforçar infraestructures, habitatge i el cicle de l'aigua. Els pressupostos del Departament de Territori del 2026 inclouen actuacions destacades com la connexió de la desalinitzadora del Foix, l'habitatge públic de Sant Pere de Ribes i Vilanova de Geltrú i el drenatge del Port Vilanoví. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest passat dimarts les inversions previstes pel seu departament a la vegueria del Penedès dins dels pressupostos de la Generalitat per al 2026, que sumen 65,6 milions d'euros, el que, segons ha remarcat aquesta xifra, representa una aposta pel valor estratègic del Penedès, tant pel seu pes industrial i agrícola com per la seva situació com a eix de connexió entre l'àrea metropolitana, Tarragona i la Catalunya central. Les principals partides es concentren en infraestructures ferroviàries, amb 16,2 milions d'euros, carreteres amb 10 milions, projectes vinculats al cicle de l'aigua amb 13,13 milions, polítiques d'habitatge amb 9,2 milions i ports i transport marítim amb 1,8 milions. Per territoris, la distribució de les inversions preveu 26,6 milions d'euros a l'Anoia, 17,4 milions a l'Alt Penedès, 9,5 milions al Garraf i 2,72 milions al Baix Penedès, els quals afegeixen actuacions de caràcter transversal i finançaments específics. Entre les actuacions més destacades en carreteres hi ha la conservació integral de diversos trams de l'eix transversal, 2,32 milions d'euros, el condicionament urbà de la C31 a Calafella amb 1,4 milions i la millora dels camins de l'entorn de la C15 entre Vilafranca del Penedès i Sant Pere de Riu de Bitlles amb 2 milions, a més de diverses actuacions de manteniment i millora de ferms. Paneque ha assegurat que el govern ha estat fent un esforç permanent per actualitzar el país i guanyar seguretat a les carreteres, destacant que les noves infraestructures també contribueixen a reduir el trànsit del pas dels nuclis urbans. En l'àmbit ferroviari, la principal inversió correspon als ferrocarrils de la Generalitat. La consellera ha defensat que el transport públic és la segona gran aposta d'aquesta legislatura i ha assegurat que estan desplegant les inversions més potents mai fetes abans en democràcia per convertir Catalunya en una referència europea en aquest àmbit. Pel que fa al cicle de l'aigua, el pressupost inclou una de les actuacions més esperades al territori, la redacció del projecte constructiu i l'execució de la connexió hidràulica i l'elèctrica de la desalinitzadora del Foix, que desenvoluparà Aigua Ter Llobregat amb una inversió de 10 milions d'euros. A més, també es destinen 1,5 milió d'euros a la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Masquefa. I també tindrem habitatge públic a Sant Pere de Ribes i a Vilanova, amb el dragatge del port de Vilanova. Els comptes de la Generalitat preveuen una despesa global de 49.162 milions d'euros, un 22,8% superior als darrers pressupostos aprovats, els de 2023. En aquest marc, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica incrementa un 80% el seu pressupost d'inversions, que arriba als 1.440 milions d'euros amb l'objectiu de reforçar les infraestructures, ampliar el parc públic d'habitatge i accelerar la transició ecològica. I el clima empresarial al Garraf i al Penedès millora i recupera els nivells més alts de l'últim any. La percepció de les empreses del Garraf i del Penedès sobre la situació dels seus negocis ha millorat durant el segon trimestre d'aquest any i així ho reflecteix el darrer pànel de clima empresarial de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que mostra una recuperació de la confiança després de diversos trimestres de descens i consolida un escenari d'estabilitat de cara als pròxims mesos. Les empreses participants valoren la situació actual dels seus negocis com a una nota mitjana de 7,58 sobre 10, superior al 7,29 registrat al trimestre anterior i també per sobre del 7,43 del mateix període de l'any passat. Es tracta de la millor puntuació des del tercer trimestre del 2025. L'estudi destaca que més de la meitat de les empreses enquestades, amb un 51,5%, atorguen una puntuació de 8 del seu negoci i cap empresa el valora per sota del 6, fet que evidencia un clima empresarial positiu i compartit per tots els sectors. La indústria obté una valoració mitjana de 7,67, mentre que el sector serveis se situa en un 7,56. Les diferències també són mínimes segons la dimensió i de les empreses. Les microempreses puntuen amb un 7,6, les grans empreses amb un 7,5 i les de la mida mitjana amb un 7,5. Segons el pànel, el 48% de les empreses considera que la seva situació ha millorat durant el segon trimestre, mentre que en un altre 48% assegura que s'ha mantingut estable. Només un 3% afirma haver empitjorat. Pel que fa a l'ocupació, el 63% de les empreses ha mantingut la plantilla sense canvis. Un 18,2% l'ha incrementada i el mateix percentatge ha registrat una reducció de personal. Les expectatives per al tercer trimestre continuen marcades per la prudència. Dues de cada tres empreses, amb un 66%, preveuen mantenir la situació actual del negoci, mentre que un 27% confia en una evolució favorable. Només un 6% anticipa un possible empitjorament. La mateixa tendència es trasllada a l'ocupació. El 84% de les empreses espera conservar la plantilla actual i un 9,1% preveu ampliar-la i un 6,1% contempla una possible reducció. El panel també analitza diversos factors que condicionen l'activitat empresarial. En aquest sentit, gairebé la meitat de les empreses, amb un 48%, assegura que l'absentisme laboral té algun impacte sobre el seu funcionament. D'aquestes, un 27% considera que l'afectació és lleu i un 21% la qualifica d'important. Pel que fa a la morositat, un terç de les empreses, amb un 33%, detecta un lleuger augment dels impagats respecte a l'any passat, mentre que dues de cada tres no observen canvis. Cap de les empreses consultades afirma haver patit un increment important de la morositat. El panel de clima empresarial és una iniciativa trimestral de la Federació Empresarial del Gran Penedès que recull l'opinió d'una trentena d'empreses del Garraf i del Penedès amb l'objectiu de conèixer l'evolució i les expectatives del teixit empresarial del territori. Tot i que les dades tenen un caràcter qualitatiu i no són estadísticament representatives, ofereixen una fotografia de l'estat d'ànim del món empresarial de la vegueria. I l'enoturisme es consolida com un canal clau de venda. 6 de cada 10 cellers venen més del 10% del vi directament als visitants. Un estudi de l'Incavi revela que 8 de cada 10 cellers aconsegueixen que més de la meitat dels enoturistes comprin vi després de la visita. L'enoturisme s'ha convertit en molt més que una eina de promoció per als tallers catalans. Segons l'estudi Enodata, de la venda directa en enoturisme, impulsat per l'Institut Català de la Vinya i del Vi, i elaborat per la revista Enoturista, les visites als tallers s'han consolidat com un canal de venda directa cada vegada més rellevant pel sector. L'informe elaborat a partir de les respostes de 127 tallers catalans, que representen més del 25% dels establiments visitables del país, constata que el 57% dels tallers assegura que la venda directa als visitants ja representa més del 10% del total de les seves vendes de vi. El director general de l'Incavi, Joan Jané, destaca que les dades mostren que la visita als tallers té un impacte comercial clar i subratlla que l'enoturisme s'ha convertit en una eina econòmica que va molt més enllà del simple tast de vins a la nostra vegueria. D'altra banda, la denominació d'origen Penedès impulsa un nou reglament per separar la gestió dels vins tranquils i dels escumosos. La reforma també garantirà la paritat entre viticultors i cellers en tots els òrgans de govern, adaptant la denominació d'origen als nous reptes del mercat. La denominació d'origen Penedès ha iniciat la redacció del nou reglament que regularà de manera independent els vins tranquils i els vins escumosos. La denominació d'origen ha constituït la comissió encarregada d'elaborar aquest nou marc normatiu que preveu la creació de dues cambres amb capacitat de decisió pròpia per cadascuna de les dues tipologies de vi. Però encara tenim més notícies. I és que tornen les Nits Vora el Mar amb tributo a los mejores. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits Vora el Mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació va començar el passat dia 3 de juliol i segueix aquest 17 i 24 de juliol a 2:15 de la nit a la plaça de Turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle, continua amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I també tenim una sortida patrimonial, l'Avenc de Sant Antoni, que tindrà lloc, aquest proper dia 18 de juliol a 6:45 del vespre, al punt de trobada el qual es realitzarà a la plaça Tomás y Valiente, davant del McDonald's. Visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni, amb reserva prèvia al 977 67 47 77, 977 67 47 77 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I el proper dijous, dia 23 de juliol, a 2:15 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de la Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari web, el que trobareu a la web de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim una altra sortida patrimonial titulada Noms i els renoms, que tindrà lloc el proper 25 de juliol a 6:45 del vespre a la plaça de la Vila. Amb reserva prèvia també al 977 67 47 77, 977 67 47 77 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. Marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, on a Llorenç del Penedès ha acollit una nova sessió del Consell d'Alcaldies del Baix Penedès. Els alcaldes i alcaldesses de la comarca s'han reunit per abordar diversos temes d'interès comarcal, entre els quals destaca la presentació del local RED, així com diferents qüestions relacionades amb la seguretat del territori. Aquest espai de treball i coordinació permet compartir inquietuds, posar en comú projectes i continuar impulsant iniciatives que contribueixin a millorar els serveis i la qualitat de vida als municipis del Baix Penedès. A més, el Consell Comarcal del Baix Penedès posa en marxa el programa MAIS per ajudar a persones en situació de vulnerabilitat a accedir al mercat laboral. Aquest programa, subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus, té com a objectiu millorar l'ocupabilitat i afavorir la inserció laboral de 30 persones de la comarca mitjançant itineraris personalitzats d'orientació, formació i acompanyament. El programa ofereix orientació laboral individualitzada, millora de competències personals i professionals, acompanyament en la recerca de feina, prospecció d'empreses i seguiment de la inserció laboral, on el programa es desenvoluparà de l'1 de juliol al 30 d'abril. D'aquest any vinent. És un programa gratuït i per més informació podeu contactar a mais1@baixpenedès.cat o bé al 977 157 167 977 157 167. I tenim cinema a la fresca amb una proposta per reflexionar sobre la diversitat i els drets de LGTBIQ+. Aquest estiu no et perdis la projecció de Retrato de una mujer en llamas, una pel·lícula de gran reconeixement internacional que aborda l'amor, la llibertat i la identitat des d'una mirada íntima i emotiva. Tindrà lloc el proper dijous 13 d'agost a les 10 de la nit al Port de Segur de Calafell. Activitat gratuïta. Pel·lícula de temàtica LGTBIQ+, el que no és recomanada per a menors de 18 anys. Una iniciativa del Servei d'Atenció Integral Site LGTBIQ+, del Baix Penedès, per promoure la visibilitat, el respecte i la diversitat a través del cinema. Us hi esperem! I també la passada setmana el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, va continuar la ronda de reunions de treball amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats dels municipis i reforçar la coordinació institucional. A Sant Jaume dels Domenys es va reunir amb l'alcalde Magí Pallarès per analitzar la situació després de l'incendi forestal d'aquesta setmana al Pla de Manlleu. Durant la trobada també es va parlar del paper de les ADF, de la seguretat i el desplegament dels Mossos d'Esquadra a la comarca, així com dels avenços de la comunitat de regants de la vegueria del Penedès. A Llorenç del Penedès, la reunió amb l'alcaldessa Montserrat Ventosa va servir per preparar el pròxim Consell d'Alcaldes que se celebrarà la setmana vinent, aquesta setmana vaja, al municipi, el que també s'han abordat els principals temes que es tracta durant la sessió i la possibilitat de mancomunar nous serveis reforçant el suport que el Consell Comarcal pot oferir especialment als municipis més petits. I marxem al món del vi al cava, marxem al 3 de 8, on 3 naus rosat de Dominio, Gran Or i Millors Comors rosat són els premis binaris d'aquest 2026. El cava de Cellers Domenys obté el màxim reconeixement del certamen català de referència i consolida la trajectòria d'excel·lència de la marca Dominio. I Joaquim Tossas deixa la presidència de l'AICAVA després de 4 anys al capdavant de l'associació. El president sortint destaca el paper de la denominació d'origen cava com a eina clau per al futur de la viticultura i l'elaboració vitivinícola a Catalunya. A més, produir un quilo de raïm costa al viticultor entre 53 cèntims i 56. Vilafranca acull la 14a taula del cava, on el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i l'Alimentació presenta l'estudi de costos de producció del raïm vi i vi base de cava d'enguany. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ara, com bé us comentàvem, us deixem amb el temps, com sempre, de la mà del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable, amb un cel enlleganyat per la presència de pols en suspensió, amb cel terrós, sí que amb domini del sol, amb alguns núvols baixos, també algun dalt, seran més abundants de cara a la tarda, però en principi no esperem cap altre canvi de temps destacable. Amb una temperatura que ha pujat de nit, no ha baixat dels 26 graus avui amb una nit tòrrida, mentre que la màxima avui es mantindrà o baixarà unes dècimes, molt poc, i estarà al voltant dels 29-30 graus arran de mar i al voltant dels 31 a la major part del terme municipal, amb una humitat, això sí, molt alta i ambient molt xafuós. Vent feble de gregal a primera hora i moderat de xaloc la resta del dia, amb cops més destacables al migdia, fent que a la mar hi hagi marejol més considerable a la tarda, amb alguna breu àrea de maror i possibilitat de banderes grogues a les nostres platges de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui una mica més estable, amb domini del sol, amb alguns núvols baixos més abundants fins a mig matí i de puntuals la resta del dia. Continuem encara amb aquesta pols en suspensió i un cel terrós o blanquinós amb una temperatura mínima que baixarà al voltant dels 25 graus. No baixarà més, continuem tenint tòrrida, però no serà tan calorosa com la passada, tot i que es notarà poc, mentre que la màxima es mantindrà al voltant dels 30 o 31 graus com a molt, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Vent feble de gregal la primera hora i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. De cara al cap de setmana baixarà una miqueta la temperatura, però tot i així continuarà amb valors de ple estiu, potser amb una miqueta menys d'humitat, que això ho faria una mica més suportable de cara al cap de setmana.
0: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM. La teva sintonia més refrescant.
4: Bon dia, són les dues.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers, també a la fi de la inhabilitació per als condemnats del procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
6: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
7: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
4: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa, i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños, celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
8: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
9: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
4: És dijous 16 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Hem superat ja el pic de l'onada de calor, però les temperatures encara són molt elevades avui. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
10: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie.

0: més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte a ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident, i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a ponent, i la temperatura no té ganes de fluixar gaire, sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
1: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat al 2025 amb un augment del 0,8%.
2: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa amb 1,8 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats al darrer any.
1: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
2: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
1: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
2: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
1: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
3: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordo va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la notícia del dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers a Catalunya. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
5: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i a altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, Quinn Lennartz, exposava així els motius de la sentència.
6: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
5: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
1: La sentència ha generat ja tota mena de reaccions. Esquerra i Junts veuen que és una victòria de Catalunya i de l'independentisme i reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
8: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol

0: responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
1: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
2: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
1: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
3: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols, doncs, no fa esperar res de bo.
1: Per Jéssica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
4: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
1: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i el Suprem que, si no l'apliquen, estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
5: Un altre dels afectats per la sentència és l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. En declaracions a Canal Terrassa, Puig s'ha mostrat content per ell i per tots els CDR. I malgrat que encara falta passar pels tribunals espanyols, es mostra esperançat de poder tornar a casa.
6: Aquesta llei està feta per tots i totes i, per tant, no sabem què tardarà encara el Tribunal Constitucional a resoldre el nostre cas i després el Suprem que ho apliqui, però en tot cas estem més a prop de casa. Una abraçada.
5: Des del govern espanyol es demana com més aviat millor la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés. Per la seva banda, el PP s'ha limitat a respectar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Pere Sanz.
7: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
8: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
7: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
9: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
7: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
5: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont perquè creu que aquesta sentència no l'afecta.
10: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
5: I no deixem l'àmbit judicial, però canviem de causa per un moment, ja que l'Audiència de Madrid ha retirat les mesures cautelars imposades a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, i ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
10: L'Audiència Provincial de Madrid ha decidit aixecar les mesures cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de comparèixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial. A més, ha recordat el sobreseïment del delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa que afecta l'esposa del president del govern espanyol. Gómez serà jutjada igualment per un tribunal del jurat per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
11: Notícies en xarxa.
5: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
10: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des d'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
5: Una calor que també augmenta la preocupació pel risc d'ofegament. A Tarragona disminueixen els banyistes imprudents que salten des de les roques o bé que accedeixen al mar des de punts no vigilats. Ara bé, la Guàrdia Urbana i la Creu Roja no abaixen la guàrdia. Tot plegat a les portes de complir-se un mes de la tràgica mort de tres menors a la platja de la Rabassada. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: Des del 15 de juny, 11 persones han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat a la Costa Daurada, quan l'any passat, en aquest mateix període, només va haver-hi una víctima mortal. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja a Tarragona, ha explicat que la mort dels tres menors no ha fet canviar la manera de treballar dels socorristes. Han detectat un descens de pràctiques imprudents, però això sí, no ha baixat la guàrdia.
12: Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques.
11: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues.
5: Mentrestant, a Sant Quirze s'afaja els treballs al matí per l'incendi declarat. Ahir a la tarda han permès que es puguin desconfinar ja els masos i les cases aïllades. Només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els bombers, però, són prudents amb l'evolució del foc, que està estabilitzat. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
13: Els bombers afronten les hores més crítiques per l'evolució de l'incendi de Sant Quirze Safaja, que es manté estabilitzat i ha cremat 100 hectàrees de massa forestal des d'ahir primera hora de la tarda. Tot i tenir un bon comportament, els preocupa l'entrada de vent de marinada i treballaran perquè el foc no s'obri cap al costat nord-est, la zona de Puigdolena. Israel Cosunou és el cap d'intervenció dels bombers.
14: Tenim diversos focus secundaris, és una zona doncs, una mica mal cremada i que estem treballant doncs, intensament amb alguns vehicles itinerants doncs, apagant aquests punts d'emplaçament. De moment volem ser cautelosos, però l'incendi està estabilitzat, va cap a millor.
13: Amb tot, els treballs d'aquest matí han permès desconfinar tots els masos aïllats i només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els infants es van evacuar i continuen en un lloc segur fora del municipi.
5: És un quart de tres. Catalunya trenca amb 18 anys de descensos continuats de la natalitat a l'any 2025 i ho fa amb un augment del 0,8%.
10: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb 1,08 fills per dona de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i ja és de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% en els nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre de l'any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
16: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es van visar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
17: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
16: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
5: No deixem l'habitatge perquè ha quedat aturat el macrodesnonament de 18 pisos previst per avui en un bloc del barri de Sant Narcís de Girona. De fet, el jutjat ajorna fins al setembre el desallotjament de 7 immobles perquè les famílies no disposen d'una alternativa social i les que sí que tenen opció de lloguer social denuncien la incertesa de la seva situació. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
18: El jutjat va assenyalar ahir el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar a l'Ajuntament que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social i, per tant, no serien desnonats. Un fet que els veïns es van agafar amb incertesa perquè, segons asseguren, no se'ls havia dit per escrit i encara tenien l'ordre de desnonament sobre la taula. És el cas d'en Wilder Palacios, un veí que fa 10 anys que viu de lloguer amb la seva mare en un d'aquests pisos i que aquest matí tenia les maletes preparades per si havien de sortir de casa seva. A les 10 del matí han arribat dos cotxes dels Mossos d'Esquadra, acompanyats d'una comitiva judicial, que han decidit suspendre fins a finals de setembre el desnonament d'aquests 7 immobles. Des del Sindicat d'Habitatge de Girona celebren haver lluitat i aturat el desnonament i reclamen que la solució que s'ha trobat per a 11 dels 18 habitatges s'estengui també a la resta.
5: En marxa el 90% de les actuacions en camins i carreteres previstes al Pla Zonal de la Diputació de Barcelona. Un pla que inclou la transformació de camins en carreteres, també millores de la seguretat viària i eixamplaments de vies per tal de millorar l'accessibilitat als municipis. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. La primera fase d'aquest pla aprovat el 2020 ha suposat una inversió de 70 milions d'euros en 140 quilòmetres de camins i carreteres de prop d'una seixantena de municipis. 14 actuacions ja estan acabades i una vintena en execució. L'objectiu és millorar la xarxa viària i l'accessibilitat al territori. Sergi Vallès és diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona.
20: Hi ha municipis, per exemple, que hi arribaven camins municipals que no estaven ni asfaltats i com a diputació hem pogut transformar-los i a dia d'avui són carretera, no? Per tant, poder seguir teixint el territori, quilòmetres de carretera, que nosaltres podem fer manteniment, que puguin connectar un municipi amb l'altre, que connectar no vol dir només que fem carretera, sinó que quan passen a ser titularitat nostra i acaba arribant la fibra, podem posar itineraris ciclables.
19: En la pròxima fase del Pla Zonal s'avaluaran una setantena d'actuacions possibles amb més de 200 quilòmetres de camins i carreteres de la província de Barcelona, amb una inversió de 84 milions d'euros.
5: Unió de Pagesos alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats posa en risc la producció de l'arròs. El sindicat reclama a les administracions que impulsin noves eines de control i que facilitin l'autorització de matèries actives per assegurar la viabilitat de les explotacions agràries. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
21: Unió de Pagesos reclama més eines per garantir la viabilitat del sector arrosser davant l'augment de plagues. El sindicat alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats dificulta el control de plagues i males herbes, fet que posa en risc la producció dels arrossars. Rafael Verdiell és el responsable estatal de l'arròs d'Unió d'Unions.
22: Ens sembla molt bé que la Unió Europea hagi agafat aquesta tendència, perquè estem d'acord que reduiríem productes fitosanitaris sempre i quan tinguéssim alternatives, que avui no les tenim.
21: Entre les preocupacions del sector també hi ha la introducció de noves varietats d'arròs sense prou assajos vinculats als fitosanitaris disponibles.
5: I repassem altres notícies destacades d'avui. La mare de la jove del Garraf, que va rebre l'eutanàsia al març, presenta dues denúncies per dues presumptes violacions que va patir la noia.
10: Agressions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica. La primera agressió hauria estat comesa per l'exparella de la jove i la segona hauria passat a Salou, on, segons el relat de la víctima, va ser drogada per un cambrer i posteriorment violada per tres homes. Tres dies després de la segona agressió, la jove del Garraf va intentar suïcidar-se, llançant-se des d'un cinquè pis. Va sobreviure, però va quedar paraplègica.
5: I mor un home de 63 anys mentre feia una ruta de senderisme a Fonts Caldes, a Valls.
10: Els fets van passar i a la tarda la seva parella va avisar el 112 en veure que no tornava a casa a l'hora prevista. Poc després els bombers van localitzar el seu vehicle a l'aparcament de la residència de Fonts Caldes i van iniciar la recerca. Va ser un corredor qui va alertar de la presència d'un cos en un camí de la zona.
5: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys al pavelló, amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que de normal es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
2: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
0: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
5: I arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
3: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà revalidar el Mundial aconseguit ara fa 4 anys. El 2022 al Qatar. Messi, que va donar les dues assistències de gol i va ser escollit com el millor jugador del partit, disputarà la seva tercera final mundialista. El de Rosario es va recordar del Barça abans de jugar una final molt especial contra Espanya.
23: Una selecció enorme, ¿no? con grandísimos jugadores, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
3: El Barça és el segon equip que tindrà més jugadors a la final de diumenge, només per darrere de l'Atlètic de Madrid. Luis de la Fuente comptarà amb 8 culers, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Pedri, Eric García, Gavi, Ferran i Joan García. El Barça igual al nombre de futbolistes que va portar a la final del Mundial 2010 i cobrarà gairebé 3 milions d'euros de compensació de la FIFA per la convocatòria de futbolistes. Per cert, encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishchuk, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
24: I feel very happy here, first of all, and
25: primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot.
24: Coaches, all staff help for me with everything.
25: Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi i vull donar-ho tot per l'equip.
3: I acabem amb moviments, Marta, a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base texà Umoja Gibbon, procedent del CDVita eslové. El base de 28 anys i 1,85 m signa un contracte per dues temporades. Més actualitat, el Manresa ha confirmat la sortida de l'escorta belga Retin Obasohan, que marxa al San Pablo Burgos. Va acreditar 12,3 punts, 2,3 rebots i 1,9 assistències. I el Fiat Girona ja té rivals pel seu debut europeu, que jugarà contra l'Ostende belga, l'Evitz eslovac, el Solnoki hongarès, el Silona Agora polonès i el guanyador de la prèvia entre el Peja de Kosovo i el Dinamo Bucarest romanès.
5: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida. Fins ara.
15: La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
7: Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
8: A la Quiroca, una anacriona oca damunt d'una roca, embolla en la troca i toca qui toca. Ni l'ana que soca, que sembli una lloca, ni lloca estan oca, que arribi a tan oca.
7: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
8: Adeu, Embaladits.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
15: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la recuperació i la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers i a la fi de la inhabilitació per als condemnats pel procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
2: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
3: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
4: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: És dijous 16 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures són encara molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu de per contaminació de partícules a tot Catalunya que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
6: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de la demanda elèctrica des de l'inici de l'any, patavant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Volem saber, doncs, quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes de fluixar gaire, sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa, amb 1,08 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats al darrer any.
0: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges s'ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
6: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
0: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
6: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
0: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola de cara a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
8: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, Quinn Lennon, exposava així els motius de la sentència.
10: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
9: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
0: Ja tenim tota mena de reaccions a aquesta sentència. Primer, la dels implicats directament, Esquerra i Junts, que la veuen com una victòria de Catalunya i de l'independentisme. Reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta més a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
2: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
11: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
3: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
11: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
12: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols, doncs, no fa esperar res de bo.
11: Per Jèssica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
13: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
11: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i al Suprem que si no l'apliquen estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
0: Des del govern espanyol demanen, com més aviat millor, la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés independentista. Per la seva banda, el Partit Popular s'ha limitat a respectar la sentència. Pere Sanz.
14: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
14: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
15: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
14: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
0: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Puigdemont perquè creu que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no l'afecta.
6: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
0: I encara en l'àmbit judicial, un apunt més, l'Audiència de Madrid ha retirat les cautelars a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez. A més, ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
6: L'Audiència ha decidit aixecar les mesures de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de compareixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial imposades pel jutge Peinado. A més, ha acordat el sobreseïment de delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa. Gómez serà jutjada igualment per tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
1: Notícies en xarxa.
0: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades arreu. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
6: Catalunya ha registrat avui el màxim, ahir dimecres, el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Són dies de calor asfixiant arreu i especialment a les Terres de l'Ebre, amb temperatures mínimes que no baixen dels 24 graus i que poden suposar un perill per la salut. Protecció Civil ens dona consells per suportar millor aquests dies. 21 Ràdio, Albert Calatayud.
16: Protecció Civil demana molta precaució amb l'onada de calor i les altes temperatures, recordant que es pot gaudir de l'estiu, però amb cautela. Segons el cap del servei, a les Terres de l'Ebre, Rafael Prades, en uns dies de possibles activitats a l'aire lliure, s'insisteix que la millor eina per evitar ensurts és informar-se bé, conèixer els riscos i tenir sempre present el telèfon 112.
17: Sobretot intentar evitar les hores de màxima insolació, allí on més ens pot afectar la calor, sobretot intentar, pues, si no és necessari, no sortir al carrer, quedar-nos a casa, és que s'ha de beure molta aigua, s'ha d'hidratar.
16: Què fem per gestionar millor les elevades temperatures i combatre la calor?
18: Jo ara em poso dins de casa i procuro no sortir.
19: Quedar-nos a casa en l'aire condicionat, perquè no es pot. Sortim de matí, que fa, no fa tanta calor, però per la tarda ja ens quedem a casa.
16: A banda dels problemes que pot comportar per a la salut, des del cos d'emergències recorden el risc d'incendi i els incidents a les platges i rius.
0: Doncs justament la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clau. Entre d'altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar un foc.
6: Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu que han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc, entre elles el que es va produir a la Serralada de Marina.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Eric García.
20: La Diputació de Barcelona vol que la figura de l'agent cívic sigui fonamental tant per informar la ciutadania en cas d'incidència com per efectuar una revisió de totes les línies elèctriques. De fet, la Diputació ja ha alertat a les companyies que hi ha 5 punts que es troben malmesos a la serralada de Marina. Així mateix, s'estan instal·lant càmeres de videovigilància i tenen la intenció de protegir els voltants de les urbanitzacions amb punts d'aigua o tallafocs. El diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, assenyala la principal preocupació de l'administració.
21: El que més ens preocupa és que ha crescut l'incivisme en tota la serra de Marina, d'abocaments incontrolats, de petits abocaments, de deixar elles susceptibles a poder crear un incendi. I l'altra cosa, tots els incendis que tenim i els conats d'incendi que n'hem tingut diverses aquí a la serra de Marina, doncs són provocats tots ells per l'espècie humana, pels humans.
20: El diputat ha expressat que es necessiten jornades pedagògiques per part d'escoles i ajuntaments que alertin de la importància de la protecció dels boscos.
0: Al Vallès Oriental, els alcaldes demanen una reunió amb la consellera d'Interior per tal d'abordar les mesures antiincendi dels boscos privats de la comarca, que són la majoria, i a més alguns propietaris no poden assumir-ne el cost de la prevenció. BOTV, Aina Ruiz.
22: En aquest sentit, s'ha acordat estudiar la possibilitat d'impulsar mecanismes de finançament per abordar la problemàtica dels terrenys forestals que es troben en propietats privades, tal com ha detallat el president del Consell Comarcal, Emilio Cordero.
23: A vegades, aquests 8-9 mesos de decalatge de que arriba la subvenció, que és bastant poc, però és veritat, 8-9 mesos, a vegades un no disposa d'aquests 100 o 125.000 euros que costa fer aquestes franges. No? A veure si es pot adelantar aquest pagament a compte.
22: Durant la reunió també s'ha posat sobre la taula l'agenda 2020-2030 del Consell Comarcal, una planificació que se centra en els objectius de desenvolupament sostenible.
0: Són 3:15. Catalunya ha trencat amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025, amb un augment, això sí, modest, del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb un 1,08%. Fills, 1,08 fills, volíem dir, per dona, de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i és ja de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% dels nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre d'aquest any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es van visar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
25: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
24: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
0: Anem ara fins al Berguedà, perquè allà els alcaldes i alcaldesses rebutgen el Pla d'Energies Renovables tal com està redactat al Plater. Els 31 municipis hi presentaran al·legacions, però alguns ajuntaments fins i tot proposen ja rebutjar-lo totalment i fer front comú amb d'altres comarques on també l'oposició està molt estesa. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
26: El Consell d'Alcaldies del Berguedà del mes de juliol, celebrat ahir a Santa Maria de Merlès, va tractar el posicionament de la comarca en relació al Plater. Tots els alcaldes i les alcaldesses coincideixen en que no s'ha tingut en compte el territori i que se'ls ha donat molt poc temps per estudiar la documentació. Però hi va haver discrepàncies en el posicionament. Alguns alcaldes van demanar fer front comú amb altres comarques per demanar la retirada del Plater. Altres són més possibilistes i presentaran al·legacions per evitar mals majors. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
27: Nosaltres treballem en dos escenaris. Un, que és negar la major, és a dir, comenceu de nou,
2: i si això passa, doncs tot això ho podrem esmenar, i si no, si acaba passant, ostres, doncs que no sigui que no tenim res per treballar, perquè en alguns casos flagrants doncs no ho puguem aturar.
26: Per tal de facilitar la feina als micropobles, des del Consell Comarcal del Berguedà s'ha redactat un plec de 15 al·legacions marc que cada municipi pot adaptar i presentar.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des d'Ona Malgrat i la Cala Ràdio.
3: La Baixa Tordera ha registrat la primera nidificació de gaig blau al Maresme. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera. Està catalogada com a vulnerable i està protegida. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
4: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents per regular l'accés a les cales mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. El sistema, que forma part del Pla de Sostenibilitat Turística l'Ametlla de Mar, la cala més natural, ja s'ha instal·lat als aparcaments de Calavidre, Calaforn i la platja Sant Jordi. Quan entri en funcionament, informarà de l'ocupació dels aparcaments a través de panells informatius i d'una aplicació web, orientant els visitants cap a les cales amb disponibilitat. L'objectiu és reduir la saturació, protegir els espais naturals i fomentar una mobilitat més sostenible.
0: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló. Serà amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que de normal es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
8: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
7: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
0: I encara més dades en clau cultural. El Primavera Sound xifra l'impacte econòmic de l'edició d'enguany del 2026 amb més de 344 milions d'euros.
6: És una xifra que supera en 5 milions la de l'any passat. Del total de la recent edició, 155 milions corresponen a l'impacte econòmic directe al territori, extret a partir de la despesa dels assistents en qüestions d'allotjament, restaurants, transport i oci.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta avui Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
9: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà diumenge revalidar el Mundial aconseguit el 2022 al Qatar. Centenars d'argentins van celebrar la classificació de la seva selecció per la final d'aquest Mundial, nit de bogeria, per exemple, a l'Arc de Triomf de Barcelona. Escoltem el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
10: Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo, lo siento, vamos a intentar ganarles y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país. Jugando tanto tiempo, espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador que para mí què més tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia.
9: Per cert, la final del Mundial tindrà un descans de 30 minuts amb un gran espectacle musical inèdit, copiant el model de la Super Bowl. L'esdeveniment reunirà artistes com Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS i Coldplay. Barcelona instal·larà diumenge una pantalla gegant per seguir aquesta final del Mundial. Se situarà al carrer de Martí Franquès, al districte de les Corts. L'Ajuntament ha previst un seguit d'actes per al públic familiar que començaran a les 7 de la tarda, dues hores abans de l'inici del partit. La iniciativa se suma a les altres d'altres municipis, com ja es va poder seguir la semifinal contra França, com Mataró, Sabadell o Terrassa, entre d'altres. Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Alex Pishur, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
5: I feel very happy here, first of all, and...
11: Primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot, i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot. Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me, i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi, i vull donar-ho tot per l'equip.
9: A Primera Federació, el Sant Andreu ha començat la pretemporada del debut a la Primera Federació. L'equip quadribarrat ha fitxat l'extrem barceloní Àlex Bermejo, que arriba procedent del Debrecnik hongarès. Bermejo, que signa per dues temporades, té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. El Nàstic de Tarragona ha incorporat el migcampista internacional gabonès Babanzila Meshak, procedent de l'Europa. De fet, l'equip escapulat també ha anunciat la sortida del porter Flere, que marxa després de dues temporades i 73 partits amb l'Europa. Dia de moviments de la Lliga CB de bàsquet, el Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base texà Umoja Gibbon, procedent del CD Vita eslové. El base de 28 anys i 1,85 signa un contracte per dues temporades. Per la seva banda, la sisa joventut ha fet oficial el retorn de Nico Laprovittola, ex del Barça, que també ha signat un contracte de 3 anys. L'escorta torna a l'Olímpic de Badalona, on ja va militar entre el 2017 i el 2019, Marta, aconseguint el títol de millor jugador de la Lliga Endesa, va ser el curs 18-19.
0: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
26: La xarxa de comunicació local.

0: Salta y Viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruí, te tengo.
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Ah, yeah, ladies and gentlemen, this is the 101 whistle.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona.
4: Ei, tens calor?
5: Sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuá y paellas.
0: Y es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: No suena, mi pana,
1: enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Esta canción va para Mundo y Soledad.

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2, en Cunit. Ven y disfruta. Es un gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2.
5: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
0: Dexter Ferrui, te
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
5: De dia i de nit.
6: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada. 1, 2, 3.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: quiero respirar.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit. Bon dia.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
2: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Peluquería Estética Harmony. Facebook, Peluquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Peluquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
3: ¿Y qué le voy a
2: hacer? ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova. Abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

0: Garcia, tornem a estar aquí un altre dia més en el nostre programa Sol d'hivern amb Toni Camaro. Que te l'estem, molt bones.
1: Molt bones, Jaume, com anem?
0: Doncs molt bé, aquí passant la calor, però escolta'm, tu t'has refrescat amb diverses events que has anat a cobrir, no? Entre ells un fantàstic concert, veritat?
1: I tant que sí. Perdó, i tant que sí, Jaume. Aquest cap de setmana vam estar al Hollister, al Templo del Rock and Roll, que celebraven la Super Mati Custom, que la fan cada any.
0: Sí, cert.
1: Vale, i el diumenge, entre altres bandes, van tancar el festival Sin Reputación.
0: Ui, mítics, eh? Escolta'm, des d'aquí els saludem, eh?
1: I tant que sí, ja els hem tingut tres vegades aquí. Només falta entrevistar el cantant, que per diversos motius estava molt liat, però ja m'ha promès que la propera, que vindrà a l'estudi 1, però sí o sí.
0: Va molt bé.
1: I bueno, bueno, com sempre, va fer un concert brutal. Van començar a les 7:30 de la tarda, o clock, en punt, i van acabar més enllà de les 10. Més de 2 hores i mitja de concert. Van tocar tot el disco de l'última banda, versions, va pujar gent a l'escenari, al final de tot va haver com una invasió d'escenari, tothom ple de penya cantant el Twist and Shout.
0: Mira.
1: Una passada.
0: Déu-n'hi-do, eh? Més a més, i més enllà de les 10 i més enllà de Sol d'hivern avui, eh?
1: I avui més enllà de Sol d'hivern.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè no sóc de música.
0: Vens ben acompanyat, com sempre.
1: No sóc de música, viu d'hombre. Sí, sí. Avui hem tornat a portar a l'Àngels Lorca, la nostra
0: senyora. Benvinguda.
2: Hola, gràcies.
1: I, bueno, doncs ens va parlar d'un tema, per ja que no ens vam conèixer, ja em va comentar, doncs les seves teories sobre la terra plana i de més, que són així una mica així que ja una mica de polèmica i tal, no? Dic, pues ja toca, ja que sigui, ja tocaria. Doncs ens va presentar, doncs aquest tema, i bueno, també tenim micròfons oberts per si algú vol trucar, qualsevol cosa. Àngels, com estem?
2: Molt bé, gràcies. Estupendament.
1: Pues què t'iba a dir, com empezamos? Porque creo que vienes documentada, el tiempo es corto, pero creo que tienes un vídeo para hacer una introducción.
2: Vamos a poner un vídeo para que lo escuchen los oyentes.
1: Bueno, lo pondremos en audio.
2: Todos, pero, sí. Y después de esto, pues empezamos a hablar y a matizar las cosas de lo que se nos ocurra de preguntar. Lo pongo, ¿eh?
3: Perfecto. Rodeada de una esfera, la esfera celeste.
4: Vale,
3: pero el plano donde vivimos sería plano.
4: Porque hay algunos indicios de cómo serían las condiciones en el planeta antes del gran diluvio.
3: Bueno, ten en cuenta que en el Génesis se dice que Dios abrió las cataratas del cielo. Y esto podría implicar la existencia de un domo, ¿no? Que se habla mucho de la existencia de una cúpula en el cielo, la bóveda celeste del Génesis, que las antiguas civilizaciones creían que existía. O sea, tenemos los antiguos hebreos, la cosmología antigua hebrea, la sumeria, la babilonia, la egipcia y algunas más creían que había una cúpula en el cielo, pero literalmente, no era algo literalmente que se llama raquía, en hebreo se llama raquía.
4: Es la misma cúpula que defiende el terraplanismo.
3: Sí,
4: sí. Vale.
3: Es que la idea viene de ahí.
4: Vale.
3: La idea del terraplanismo, de la cúpula, del domo, viene de aquí, de este.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit. La memòria d'aquest poble la fa tothom que hi viu, però hi ha gent que, a més, es pren la molèstia agradable de guardar la seva memòria, que és una mica la memòria de tots. I avui és un d'aquells dies. Farem memòria de tots amb el Miguel Ángel Blanco. Que fa... Hola, Miguel Ángel.
1: Bon dia.
0: Que, a més, estàs en aquella fase de fer memòria.
1: Sí, sí. Ara sí, ja. Ara ja tinc temps.
0: Bueno, no te'n deixen gaire els nets, però en tens. Sí. Doncs comencem pel principi. Vosaltres, els pares, tu i la teva germana, veniu de Guadalajara.
1: Sí, d'un poble que es diu Alcocer, de Guadalajara. El papa va vindre a buscar feina, i tenia un germà aquí a Vilanova, i li va dir que havia feina, i bueno, va vindre cap aquí, i va buscar, i sí, sí. Després es va vindre a buscar i ens va portar cap aquí.
0: Tu recordes aquell viatge?
1: No, no me'n recordo del viatge.
0: És molt petit, tenia cinc anys. I quins són els teus primers records de Cunit?
1: Pues de Cunit recordo on vam arribar, que vam anar a viure a una caseta, allà al passatge Tarragonès. Era una caseta molt petita i la mama anava a treballar al càmping del Font, on està el càmping encara, i el papa a treballar, i nosaltres al col·le, i ens van agafar i ens van robar, no sé, no teníem quasi res.
0: Es van robar què?
1: La ràdio i res. I ens van robar uns gitanos i els van agafar. I a la gitana li van fer fregar al terra d'aquí de la, on estava les guàrdies.
0: Sí. La Guàrdia Civil.
1: Sí. Li van fer. I res. Sí, aquesta anècdota me'n recordo.
0: Caram. I després què? Imagino que vas al col·le.
1: Sí, al col·le. Aquí, que érem quasi 80 persones, que ho portava la
0: Dolors Paul.
1: La Dolors Paul. I sí, sí, Déu-n'hi-do, tenia feina.
0: Les diferents persones que heu passat per aquí sempre expliquen que allò avui és difícil d'explicar.
1: És molt difícil, és que és impossible de que ho portés ara una persona el que portava aquesta dona.
0: 80 canalles de totes les edats.
1: De totes les edats, sí, cada curs tenia un número de persones i d'alumnes, i sí, sí, ho portava tot.
0: Així que la gent recordi que quan se'n van a la biblioteca, al centre de formació d'adults, que es diu Dolors Paul, és precisament per aquest record. Com era la infantesa d'un nen a Cunit?
1: A Cunit, pues, bueno, jugàvem aquí al carrer. Aquí, a prop on estem, jugàvem al carrer Francesc Macià amb la pilota i jugàvem a les portes obertes. Bueno, érem una família, era una cosa molt bonica. Es vam rebre molt bé a nosaltres quan vam vindre.
0: Menys el gitano,
1: però aquí tothom érem una família. O sigui, era molt, molt bonic.
0: Som un cas d'integració.
1: Sí, es van rebre molt bé i ens vam integrar molt bé. Sí.
0: Ton pare tenia una feina que després tu vas heretar, una mica dura, no?
1: Sí, dura, i era molt dura, és cruel, és que es veus coses que es passa molt malament, és quan ja marxa la gent i...
0: El pare era l'encarregat del cementiri.
1: Sí, el papa, després de treballar de paleta, quan va estar treballant de paleta molts anys, Mira, el pis on vam viure bastants anys ho va fer ell amb uns altres paletes i un constructor, són dels pisos del Soler, i allà va, com va treballar, li van donar a que agafés el que volgués i van agafar el primer primera i vam estar, mira, fins que allà es va morir, vam estar vivint allà al pis. Va estar, i després ja va anar al cementiri, van buscar i ell es va oferir i va portar al cementiri 25 anys.
0: Portar al cementiri, que després el vas portar tu, significa fer tot.
1: Sí. Ell, quan es va posar molt malalt, li van fer un homenatge, li van fer donar un diploma, reconeixent tots els anys, els 25 anys que havia estat, i va ser el dia que van posar la primera pedra a la gent gran, quan van fer l'edifici, i de l'espai jove. I allà li van vindre a l'Ajuntament i li van donar, i llavors pues, em va demanar que a veure si podia jo quedar-me. Llavors estava l'alcaldessa, la Dolors Carreras, i em va dir que si em quedés jo, pues, no tenien de buscar, i després més endavant ja, pues, si volia sortir, pues... I bueno, ho vaig agafar, i vaig preguntar a la dona també, era molt... A part del treball, que és una mica delicat, i pues, també diumenges festius allà, tots els diumenges i festius, quan sorties d'allà ja estava, ja no... I tenia dos nenes, tenia l'Aida i la Montse, i clar, per anar por ahí ja no havia temps per anar. I bueno, vaig fer el sacrifici perquè m'ho va demanar a ell, i sí, vaig estar 13 anys, jo sol allà al cementiri.
0: Explica'm alguna anècdota.
1: Pues, tinc moltes i dures.
0: Dures?
1: Sí.
0: Alguna que no ho sigui tant.
1: Una que vaig enterrar un nen que es va ofegar a la platja, que va ser un enterro molt fort. Em vaig fer estar mal al cap amb el nitxo, al ficar, perquè vaig ficar de flors i flors a dintre del nitxo, perquè va ser un enterro molt fort. I després tinc una anècdota d'un enterro que vaig agafar una pulmonia perquè va començar a ploure quan estava enterrant i em va caure, i després, pues, clar, quan va acabar em vaig canviar, però ja la vaig agafar una pulmonia.
0: Imagino que devries estar desitjant plegar.
1: Sí, però vaig estar allà aguantant i no va haver ningú que et posés el paraigües almenys.
0: A tu no.
1: Sí, no. I bueno, però bueno, tinc moltes i bones també molt boniques, i també tinc carta de reconeixement i d'agraïment i de lo bé que estava al cementiri, agraint-me i felicitar-me.
0: Des que vas plegar, si no és per obligació,
1: sí,
0: no hi deus haver tornat.
1: Però... No, sí, tinc d'anar perquè primer vaig perquè tinc els papes allà.
0: Clar.
1: Primer els papes, i a part és que m'agrada anar al cementiri. Sí, i bueno, estic molt orgullós perquè encara, mira que han passat anys que ja vaig deixar d'anar, bueno, de portar al cementiri, i la gent pues em para i se'n recorda molt de...
0: Perquè són dies especials per la gent que ha d'anar al cementiri i tu estàs allà.
1: I estaven contents de com ho portava, sí.
0: Més coses. Estem aquí a la ràdio, al costat del bar del Casal.
1: Sí.
0: És part de la història familiar.
1: Sí, també hi ha una part de familiar del Casal. Ho va portar els papes i nosaltres, la meva germana i jo, uns anys. I sí, va ser molt bonic també. Teníem una sala que havia billars, ping-pong, màquina de discos, aquella que havien... I bueno, hi havia una sala, i allà, mira, tinc una anècdota, que allà es van fer les reds per les porteries de futbol del primer camp, que va ser a l'Avinguda de la Font amb l'Avinguda de Tarragona. Pues les reds de les porteries se van fer aquí al Casal. Per les tardes venien el Badó, el Joan Ricard, el Pere la Sílvia, el Juan Ortigosa, i bueno, i alguns més que em deixaré, però ho feien a ratos les reds, sí. Va ser una anècdota.
0: Després parlarem de futbol,
1: sí,
0: que és una part important de la teva vida, però jo voldria saber com es produeix aquest trànsit perquè et facis càrrec de la brigada.
1: Sí.
0: I com era la brigada quan comença a treballar, o quan tu comences?
1: Sí, bueno, jo vaig començar que, bueno, vaig començar de peó a treballar. Havia, només érem tres persones, el José Marcial Iserte, Fernando Ortigosa Moya, que en pare descansi, que es va morir, i jo, érem tres, i bueno, jo, pues, vaig voler presentar per fer de paleta, era peó, i sí, vaig aprovar i vaig passar a ser paleta.
0: I quina era la vostra feina?
1: La paleta, pues era, pues, arreglar les aceres, arreglar els forats, si sortia alguna cosa d'urgència, pues anar, però érem, bueno, ajudar les lampistes a si feien alguna avaria de llum. I després ja em vaig presentar per encarregat. Llavors vaig fer una prova, vam fer unes proves i uns examen, i vaig aprovar i vaig tenir la plaça d'encarregat. Però de moment no érem, bueno, no érem molta gent, i llavors vaig estar fent de paleta, continuant fent de paleta, fins que va passar lo del cementiri. Perquè sí, van passar uns anys i després ja vaig passar al cementiri. Després, al cementiri, quan vaig tornar, bueno, estava al cementiri, va entrar l'alcaldessa Montserrat Carreras.
0: La filla ella, del Víctor.
1: De Víctor, sí, que em fa descansi també. Doncs pues em va dir, va pujar al cementiri i va dir que ella volia que jo estigués al poble fent el que estava fent allà, que estaven contents del que estava fent, però volien que estigués al poble. I, bueno, vaig sortir del cementiri, però, bueno, la gent va protestar, van fer firmes i tot, perquè volien que estigués allà. Total, que la Montse Carreras, un dia de Tots Sants, van allà, la van rodejar les persones d'allà al cementiri i van dir, bueno, van agafar firmes i volien, i va dir la Montse, va dir, bueno, pues mira, estarà la brigada, que vull que estigui al poble, i que es cuidi també del cementiri i envia la gent, i bueno, vaig portar uns anys hasta que després ja ho va agafar una empresa que ho porta ara.
0: I aquesta que et van dir quan et van demanar que fessis doble feina?
1: Bueno, pues no, jo, bueno, estava content d'allà perquè estava fent una feina, però també m'agradava estar al poble i, bueno, i cuidant d'allà de dalt perquè no estigués la gent, que no s'enfadessin, i bueno, vam anar sortint, sí.
0: Ara pensava que quan vas començar la brigada de PO, que éreu tres,
1: sí,
0: era inimaginable com ha crescut Cunit.
1: Sí. És que és increïble. És un canvi tan gran. Érem tres persones, bueno, hi ha coses que feien les empreses, però nosaltres estàvem allà. Anàvem amb un carretó, portava les eines. Bueno, és que són molts anys.
0: I a més éreu chicos para todo.
1: Sí, para todo. Sí, lo que es. Sí, vaig entrar a treballar l'any, bueno, este 38, l'any,
0: bueno,
1: ara no me'n recordo l'any.
0: És bueno, igual, anys sí. 70 i pic, o sí, quasi 80.
1: Sí.
0: Fem una cosa, anem a escoltar allò que tant li agrada al teu pare.
1: Molt bé.

0: Has tornat alguna vegada al Cocer?
1: Sí, he tornat. Bueno, vaig estar uns anys que no podíem anar perquè estava malalts els papes, sobretot el papa. I vam estar uns anys que no... Ara últimament hem anat... Sí, hem anat diverses vegades.
0: I és un poble que sobreviu, que es fa petit, que es fa gran...
1: S'està fent una mica més gran, però és petit, és molt petit. Sí, va marxar molta gent i ara n'hi haurà unes 350 persones.
0: Com quan tu vas arribar a Cunit.
1: Sí, això. I sí, sí, està hi ha un alcalde jovenet, jove, un xicot, i s'està movent, sí, sí, sí.
0: Per tu la religió és important.
1: Sí.
0: I a més, del teu caràcter religiós i a la teva participació en la processó del silenci, el divendres sant, i jo vull que m'ho expliquis. Ha sigut el portant del Sant Crist.
1: Sí, he portat el Sant Crist uns 38 anys. Porto 41, sembla, però em vaig deixar... vaig estar un any sense portar perquè ja vaig voler plegar. Vam plegar Joan Romagosa, que anava amb mi també, i després també va, bueno, el Joan Vila va morir, va morir el pobre. També anàvem els tres i vaig plegar, i després, bueno, volíem que anés a ajudar a posar les corretges, a dir com a ensajar amb gent que venia nova, i he estat venint. L'any passat també vaig estar, i un any el vaig voler portar perquè em van trobar un petit càncer de pròstata, i com van donar bones notícies que anava bé, que era petit i que tal, doncs vaig voler portar-lo. Després d'haver deixat un any, vaig voler portar el Sant Crist. El vaig portar bastant tros, quasi la meitat. Vaig voler portar-ho per l'alegria que tenia de lo que anava bé, el problema que tenia. I ara, l'any passat, no el vaig portar, ja. I ara segurament que em dirà alguna cosa la Rosa perquè vagi a ajudar a estar allà amb ells.
0: Quant pesa el Sant Crist?
1: Pesa... És que el pes, passar pesa, però, no sé, uns 50 quilos pot ser, més o menys, però el problema és l'alçada que té.
0: Clar.
1: Que és el problema. L'alçada, que té molta alçada, els braços et queden... els braços estan les anses, has d'agafar-les... I l'altura que té, i és l'equilibri, l'equilibri, de que no te se'n baixi. Perquè si... has de mirar, bueno, has de mirar fixa, perquè com et distreguis...
0: Has de tenir equilibri, eh?
1: Equilibri. No, és força, però és més equilibri que força. És que és una cosa que ha vingut gent que la veus que està forta, que això,
0: no,
1: però no ho poden portar perquè se li se'n va.
0: Veus, tu series un bon casteller.
1: Sí.
0: Clar, sí, perquè no només és la força, és l'equilibri i el que tens per sobre.
1: Això, sí.
0: I no et sap greu que es vagin perdent les tradicions religioses?
1: Sí, sí, i ho hem passat malament, eh? Ara, mira, van sortint algun xicot, venen, però és difícil. Vam estar a punt de no sortir.
0: Un any,
1: sí, fa 4 anys, no sortien perquè no n'hi havia gent per portar-ho, hi havia un o dos, i ja faltaven 10 minuts per sortir. I diu, el volien portar com els porten els legionaris.
0: Sí.
1: I llavors van dir que no, que la tradició ha de ser com és.
0: Legionari, i mira, veterans legionaris, sí, que van venir aquí també un any.
1: Sí, pues vaig agafar i ja havia plegat, i diu, entro cap a dintre i diu, va, venga, va, que també ho porto jo. I van agafar, i faltaven 10 minuts i no el trèiem, eh? I vam sortir i vam fer-ho. I de moment van venint, hi ha ara 2, 3, 4, que aquest any vindrà un que l'havien operat d'un amic meu, el Diego, que viu a Cubelles, i vol vindre a portar-ho aquest any. Em va dir, dic, bueno, pues millor, sí. I sí, bueno, hem anat tirant, sobretot el Joan Romagosa, uh-huh. que és el que ho ha portat més anys que ningú. Ara, no sé els que a final, però sí, el Joan Romagosa i jo som els que hem portat més. Sí.
0: Bueno, anem a la recta final.
1: Sí.
0: Futbol.
1: Futbol, oh, la droga meva.
0: Perquè qui era el teu ídol de petit?
1: De petit? No, jo, l'anècdota que tinc és que sóc del Madrid, ja ho saben,
0: tot
1: ho sap tothom, ho sap.
0: Ningú és perfecte.
1: No, això és el que em diuen. El Miguel Ángel és molt bona persona, molt humà, però té un defecte, que és el Madrid. Bueno, pues jo vaig vindre d'allà, el papa era del Madrid, el papa era més fanàtic. Jo no, jo quan era més jove també era més, però jo m'agrada reconèixer i m'agrada el futbol. Uh-huh. I tinc una pila d'amics del Barça, uh-huh. una pila, molts, i m'agrada felicitar quan guanyen, els felicito. I també
0: ells a mi, tu, clar.
1: Tinc un grup que som així. I sí, el futbol és que és, m'encanta. Bueno, de petit, la pilota, me'n recordo que quan era petit vam anar una vegada amb els papes al poble, uh-huh. i bueno, era un dia sencer per arribar a Guadalajara. Agafàvem el tren a Vilanova, tota la nit, arribàvem a Guadalajara, baixàvem del tren, allà estaven els xurros, que els menjàvem, els xurros aquells amb... I agafava...
0: Els de rosca.
1: El vimbre, el que el lligaven. Mm. Bueno, i em va comprar una pilota el papa, i la mama em van comprar una pilota de cuero, i vaig anar a l'autocar des de Guadalajara fins al poble, que hi havia 2 hores i pico, quasi 3, perquè parava a tots els pobles. Arribàvem, sortíem de Vilanova a les 6 o les 7 de la tarda i arribàvem al poble a les 7 de la tarda, un dia sencer.
0: No està malament.
1: I de portar la pilota agafada aquí a les mans, vaig arribar marejat de l'olor del
0: cuero.
1: Del cuero.
0: Ara ja no fa l'olor.
1: Ara ja no.
0: I
1: aquí vaig començar que d'aquí del poble érem 6 jugadors. Estava el Serra, el Joan Escardó, el Miguel Jiménez, Víctor Tejerina, Jaume Cauer i jo. Els 6 jugàvem a Segur de Calafell, perquè aquí no hi havia equip, hi havia un equip de juvenil, bueno, allà a Segur hi havia un equip, i ens van fitxar i venien a buscar-se en un taxi i jugàvem, vam estar un parell de temporades jugant allà. I després ja vaig jugar amb el Cunit, vaig estar 7 anys, 7 anys jugant aquí al Cunit, dels anys... Sí, ho tinc anotat.
0: Bueno, vaig jugar al Cunit.
1: Vaig jugar al Cunit 7 anys, i... després vaig anar a Calafell, vaig jugar 4, a Calafell, i després vaig tornar aquí a Cunit i vaig jugar 7 anys més, que va ser quan em vaig casar. Quan vaig arribar aquí i vaig jugar de segona vegada, em vaig casar.
0: No va ser allò de el futbol o jo, no?
1: Jo, però va ser tinc una anècdota. Em vaig casar un dissabte.
0: I el diumenge
1: jugava al Cunit.
0: Sí.
1: Pues jo vaig jugar. Vaig jugar. I hi havia un penal a favor del Cunit, jugàvem contra el Torredembarra.
0: Uh-huh.
1: I el vaig tirar jo a la porteria de la part de la platja.
0: I
1: ho vaig marcar.
0: Vas marcar.
1: I el dilluns em vam anar cap a Mallorca.
0: El viatge de noces.
1: Pues vaig jugar el dia següent de casar-me.
0: Bueno, no devries tirar un pànic, no? El penal...
1: No. Pues sí, el futbol i és una, mira, que m'encanta, m'agrada. No sóc un crac, jo m'agrada donar-ho tot. M'agradava anticipar-me, jugava de lateral esquerra i pujar a la banda, centrar.
0: Tu jugaves de lateral esquerra com San José al Madrid.
1: El 4 com el Gordillo, com sí.
0: Reparties?
1: Repartia, bueno, era una mica dura, però més anticipar-me m'agradava. Però sí, també era una mica durillo, sí. Sí, tinc una anècdota d'un allà jugàvem contra el Segur, que era partit Cunit-Segur, era
0: muerte.
1: I hi havia un jugador i el pare em veu un dia al bar el dia següent de jugar i diu, ostres, a ver si afloja que le has dado a mi hijo. Digo, pues que se quede en casa, si no... És que, clar, era una mica durillo, però bueno.
0: Encara ara estàs vinculat al futbol, eh?
1: Sí, encara estic al futbol, perquè quan vaig plegar d'aquí a Cunit em van vindre a buscar els veterans de Vilanova per jugar al Campionat de Catalunya i he estat jugant pues, uns 20 i escaig anys al Campionat de Catalunya i he jugat amb la selecció de Catalunya també de veterans.
0: Vas plegar fa poc, digues.
1: I sí, fa uns anys em vaig trencar... Bueno, no tinc els meniscos, que em vaig trencar els dos meniscos jugant a Calafell i entrenant allà a Vilanova em vaig trencar el lligament i em van dir que tenia de deixar-ho, que jugués el menys possible i ho vaig deixar perquè em vaig trencar. Però ara fa ida delegat, vaig els dies, sobretot quan juguen a casa, perquè els desplaçaments, doncs ara com tinc el net i tinc de... Doncs, sobretot a casa, vaig a ajudar-los.
0: Sí. O sigui que ets un jubilat, però com tant jubilats amb molta feina.
1: Sí, tinc molta feina.
0: Abans d'acabar, guardes un arxiu de fotos, documents, sí, coses. Tinc... Aquí ens has portat una ampolla històrica que sí, he pogut veure.
1: Sí.
0: Què en faràs de tot això?
1: Pues, bueno,
0: fotos,
1: jo fotos vull fer un àlbums perquè tinc moltes fotos, tinc de fer per sessions del Sant Crist, del futbol, del cementiri, que tinc al cementiri tinc uns reportatges molt guapos, que és un record molt bonic de moltes coses que he fet allà i les tinc en fotos. I bueno, quan tingui temps les vull fer, perquè és molt bonic recordar tot la vida que porto aquí a Cunit, que són ja, doncs mira, vaig vindre 5 anys, porto 65 anys, 65 i 4, 69 que tinc.
0: Està sonant la...
2: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0. Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
3: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
2: Tots els dijous, a les 9 de la nit, us espero. Joyería Castillo.
4: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
2: Joyería Castillo.
4: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
2: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
4: ¿De qué?
2: De ser feliz. Please don't cry.
5: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
3: Busques companyia, unes paraules boniques, consol, compartir experiències, trobar el teu amor? Truca i participa. 977-674918. 977-674918. 100% Romàntics. Un viatge a través de les ones del sentiment, de tot cor, amb Nadia El Farji. 100% Romàntics.

0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Realidad interior.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: I've seen a light shining in my sky. I need to go home, baby. This is my life. This is now my time.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès. Bon dia, senyor, bon dia, senyor.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

0: Pollo a la Brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la Brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la Brasa El Sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la Brasa El Sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la Brasa El Sol.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta't d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Sheikh Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
4: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
5: Once upon a time, two privateers were in quest of new adventures. They set sail to conquer the Blackguards and become the sovereigns of the Seven Seas. Nobody can stop them.

0: Agárrate-ho, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Estàs escuchant Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: De extra perruita te
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ai, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova. Abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

0: aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Hola, molt bon dia. Benvinguts un dia més a aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dijous, dia 16 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit tanca una festa major històrica marcada per l'èxit de Mullats i Cremats. Cunit ha acomiadat una nova edició de la Festa Major amb una gran participació ciutadana, un ambient immillorable i unes jornades plenes de cultura popular, tradició i festa als carrers del municipi. Des de l'Ajuntament de Cunit volen expressar el més sincer agraïment a totes les entitats, voluntaris, serveis municipals, cossos de seguretat i en especial a tots els veïns i veïnes que han fet possible aquesta Festa Major, el qual hagi estat un any més tot un èxit. La gran novetat d'enguany ha estat el naixement de la iniciativa Mullats i Cremats, que ha omplert els carrers de color blau i taronja i ha despertat una gran implicació ciutadana. Durant tota la Festa Major, els dos equips han protagonitzat diferents activitats i reptes en un ambient de sana rivalitat, demostrant que la unió, la convivència i les ganes de passar-ho bé són l'autèntic esperit de la festa. Finalment, els Mullats s'han proclamat vencedors d'aquesta primera edició. Tot i això, el veritable triomf ha estat la participació de centenars de persones que han fet de seva aquesta nova tradició. Per al cap i a la fi, els més importants no és el qui guanyava, sinó compartir la Festa Major, fer poble i gaudir-la plegats. La regidora de Cultura, Montse Càmara, ha destacat que aquesta Festa Major ens ha demostrat una vegada més la força de les nostres entitats i de la nostra gent. L'èxit de Mullats i Cremats confirma que quan treballem junts som capaços de crear noves tradicions que uneixen el poble i fan créixer la nostra Festa Major. Gràcies, doncs, a totes les persones que ho han fet possible. Per la seva banda, l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha afirmat que Cunit ha tornat a demostrar que sap viure la Festa Major com ningú. Estem molt orgullosos de la implicació de la ciutadania, de les entitats i de totes les persones que han treballat perquè aquests dies hagin estat inoblidables. Aquesta primera edició de Mullats i Cremats ha arribat per quedar-se i és un exemple més de la capacitat que té Cunit per innovar sense perdre les seves arrels. L'Ajuntament també vol felicitar a totes les entitats del poble participants per la seva dedicació i esforç, així com totes les persones que han contribuït a mantenir viu l'esperit festiu durant aquests dies. També a la web de l'Ajuntament podreu veure les imatges oficials de la Festa Major de Cunit 2026, al qual també podreu gaudir del vídeo resum llarg de la Festa Major de Cunit 2026 o també el vídeo resum curt d'aquesta Festa Major. D'altra banda, també recordem de que avui Ràdio Cunit oferirà un creuer per dues persones en aquesta campanya organitzada per Cunit Vila Comercial a la FEC, l'Associació de Comerciants Empresaris de Cunit, una iniciativa al qual doncs va encetar fa cosa d'un mes a la campanya, el qual va començar el passat dia 15 de juny i que va finalitzar en el dia d'ahir. Comprar a Cunit té premi, més de 600 premis i un sorteig final, un creuer per dues persones. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador. Doncs tota la gent a la qual ha comprat als nostres comerços doncs ha adquirit aquest rasca, el qual també podria obtenir un premi i el qual aquest rasca es guarda perquè avui en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji a les 9 de la nit doncs es realitzarà aquest sorteig, el qual es farà a través dels micròfons de Ràdio Cunit d'un fantàstic creuer per dues